0: A més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Castelldefels, així som!

0: Cápsulas de salud. Efectivament, ja avui parlarem de la insuficiència cardíaca amb la Imartero i la Paqui Pavón, infermeres del CASAP Can Bou. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, què és la insuficiència cardíaca?
1: Bueno, doncs comencem. És important saber, no?, què és la insuficiència cardíaca. És una malaltia que a vegades és molt desconeguda i afecta sobretot a la capacitat funcional i estructural del cor. El cor, perquè entrem en detalls, és la bomba del nostre cos. S'encarrega, doncs, mitjançant el batec, vale? Doncs de fer arribar a tots els òrgans la sang i tots els nutrients que aquest transporta. Hem de cobrir les necessitats. És a dir, que si el cor no és capaç de bategar tan fort com per arribar a tot el cos, vale? Doncs l'oxigen necessari no arriba a tots els nostres teixits. Podem dir que hi ha com un desequilibri entre les necessitats de l'organisme i la sang que ens està arribant.
0: Per què es produeix la insuficiència cardíaca?
2: A veure, doncs, la insuficiència cardíaca, les causes principals són patologies cardíaques, com la cardiopatia isquèmica principalment, la hipertensió i valvulopaties, arrítmies, tot el que afecta així al cor. També podem nomenar factors de risc, com per exemple l'obesitat, el ser fumador, el sedentarisme, entre altres la ingesta alcohòlica, el tabac. Són factors que es poden intercedir en ells.
0: Quins són els signes de descompensació dels pacients que pateixen insuficiència cardíaca? Com podem saber que estem tenint aquesta malaltia?
2: Molt bé. Hi ha alguns molt sutils, com la fatiga, debilitat, que es podrien confondre amb la gent gran, per exemple, no?, que la pateix, i podria ser algo que es dona pel fet que ha comentat la Paqui, no?, el cor no aporta suficient sang als òrgans, a tot el cos, amb el que ha de restringir a zones més importants, com són proporcionar suficient al cor, al cervell, llavors altres queden sense suficient aport i queda aquesta debilitat, no? També influa les cames, els turmells, peus. La persona pot veure que les zones de decliu, perquè hi ha un augment de líquid que es reté, no?, per suplir això, no?, perquè el cos pensa que no té prou sang. I el que fa és retenir líquid per fer aquest volum, no?, però no és efectiu, igual. Llavors aquests líquids s'acumulen en zones. I hi ha un augment de pes ràpid, en poc temps, amb un dia o dos doncs pot guanyar fins a 3 quilos. Aprofitem per dir, no?, la importància de que la persona que sap, que coneix, no?, que té aquesta patologia, tingui un control de pes, no?, almenys 3 cops per setmana, per poder detectar, no?, aquest augment de pes. També hi ha tos seca i persistent. Aquesta tos és deguda quan normalment més aviat a la nit, no?, quan la persona s'estira al llit, aquest líquid es reparteix, no?, afecta la part del pulmó.
0: Però tu no retires el micròfon, si no et sentiràs.
2: Afecta la part del pulmó. I llavors hi ha aquesta tos, no?, per aconseguir l'efectivitat de la respiració.
1: També podem trobar, doncs, falta de gana. L'aparell digestiu de la persona, doncs, percep com menys sang, també en aquest cas, i llavors la digestió es veu afectada, no?, també és més lenta i la persona, doncs, falta de gana. En els casos més d'una insuficiència cardíaca més evolucionada, en comptes de quan no hi ha una descompensació, que és quan fa l'augment de pes, en aquest cas perden pes, vale?, per aquesta mala digestió i falta de gana. També hi ha, quan la persona es posa al llit, una mica seguint el que comentava la Imma, dificultat de respirar, com que estem acumulant líquid, el líquid també s'acumula als pulmons. Llavors la persona, normalment, si dorm amb un coixí, no podrà, quan es complica la insuficiència cardíaca, hi ha un augment de líquid, necessita posar una mica més de coixins i estar més aixecada, no? Tenir la part superior del cos, doncs, més aixecada per no notar aquesta sensació tan d'ofec. És un dels signes, sobretot, que fem molta incidència als pacients, que si necessita agafar un altre coixí per poder dormir sense sentir la sensació d'ofec, que ens han d'avisar. Han de posar-se en contacte, doncs, amb el personal sanitari, la seva infermera de referència del centre d'atenció primària. També podem trobar dificultat de concentrar-se. Hi ha canvis, doncs, en les substàncies, com el sodi, vale? Hi ha un equilibri sodi-potassi, i aquest líquid, doncs, fa això, no?, aquesta acumulació de sodi, i que pot provocar confusió. Si la persona és molt gran, a vegades es pot confondre, també. O sigui que hem de tenir clar, sobretot a la família, que la família també estigui informada de com va la patologia, aquesta insuficiència cardíaca i quins signes i símptomes poden donar. Un altre signe que trobem, símptoma, augment de la freqüència cardíaca. El cor es comença a notar com més ràpid. Clar, pensem que el cor no té la força suficient per portar la sang a tot arreu. Pues un mecanisme de compensació que fa el cor és augmentar la freqüència perquè així, si va més ràpid, pot enviar més sang a tot el cos. Llavors es dispara la freqüència cardíaca.
2: Sí, bueno, és vital que la persona que pateix insuficiència cardíaca reconegui aquests símptomes de descompensació, signes d'alarma de la seva patologia. Ja que si pot, no es coneix bé, es podria confondre, com hem dit abans, amb alguns signes de l'envelliment propi, que és més habitual en persones més grans. I bueno, empoderar la persona, no? perquè pugui valorar la seva situació de salut amb tots els coneixements, perquè d'aquesta manera ens podrà informar, ens podrà passar la informació si apareixen alguns un o més d'aquests símptomes, i això farà possible que la seva infermera pugui valorar, no, la situació i fer una actuació ràpida per part del seu equip d'atenció primària, no, de fer passar la informació, no? I bueno, el nostre objectiu és aconseguir que la persona reconegui els símptomes i evitar situacions de risc per la seva salut i la seva vida.
0: Estem parlant de que és una malaltia que sobretot afecta persones grans, però també que aquesta insuficiència cardíaca pot aparèixer a persones joves.
1: Sí. Sí, es pot donar. A veure, de fet, hi ha estudis, hi ha dades, no, que les persones, per exemple, en els homes és d'inici més temprà, uh-huh. Vale? A partir dels homes, a partir de les 40 anys, poden tenir patologia coronària, hi ha més risc, una incidència més gran, i les dones és en el punt que apareix els canvis hormonals, menopàusia, tot això, perquè aquí estem perdent la protecció de les hormones, d'aquestes hormones, per exemple, els estrògens, que és una de les hormones que s'encarreguen del cicle menstrual, que ens protegeixen, netegen una mica les nostres també artèries, el nostre cor pues, està més protegit. O sigui que sí que influeix.
2: És que hem de tenir en compte que ara la patologia cardíaca cada cop apareix també poder una miqueta abans, els estils de vida s'hi van canviant, fent més sedentarisme i a l'obesitat, tot això fa, no, que aquest deterioro del cor pues, pugui iniciar-se abans també. Bueno, hem de promoure els estils de vida, no, saludables, perquè d'aquesta manera podem també evitar, no, i assegurar una miqueta que passi més temps, no, poder aconseguir que aparegui amb
1: allargar això, tota aquesta patologia.
2: Allargar, no?
0: Pues parlant d'estils de vida saludables, quins canvis s'haurien de promoure?
2: Bueno, exercici, no, evitar el sedentarisme, la dieta mediterrània, per exemple, fer exercici regular, mantenir un pes saludable, no sé, Paqui.
1: Sí, bueno, sobretot també, com havíem comentat abans, el tabac, no? Deixar de fumar, que ara avui en dia també hi ha moltes ajudes i al centre d'atenció primària pues, també fem un seguiment i donem aquest suport. Limitar pues, això, el consum de la sal i l'alcohol, vale? Perquè el que hem parlat abans del sodi, la sal és sodi, i que no ens ajuda. Lo de la dieta mediterrània, a veure, el que ha dit la Imma, a més vivim en un país que tenim la sort de tenir productes, no, de, a veure, verdures, fruita, totes les llegums, carns, peix, lactis, ous... Vale, doncs una dieta variada i amb horaris, vale? Això de saltar-se menjars i tot això, res. Una altra cosa que sí que, bueno, dintre dels canvis d'estil de vida, és la restricció hídrica, la restricció d'aigua. Vale? Aquestes persones tenen una tendència a acumular líquids i llavors el que no podem fer és fer un aport de líquids exagerat. Però líquids estem comptats fins i tot una sopa, vale? Un suc de fruita... Tot el que sigui líquid.
2: Tot aliment té els líquids que aporten.
1: Normalment, segons com està la persona evolucionada, la seva insuficiència cardíaca, es recomana d'un litre, litre i mig, més o menys, vale? Que això ja ho veiem en el moment. Quan hi ha una exacerbació dels símptomes, una complicació, en aquest cas pues, inclús podem fer restriccions més.
2: Encara molt més estrictes de mig litre. Sí. Que hi han de comptar el mínim líquid que veuen els pobres. Mm.
0: Una també important és la coordinació entre l'equip d'infermeria i els especialistes i els hospitals en el tema de les persones que pateixen insuficiència cardíaca, oi?
1: Sí, això és molt important. Vale? El nostre objectiu és atendre la persona a domicili. Pensem que estem en un... bueno, des del domicili, no? Si pot desplaçar-se al CAP, doncs millor. Però el que volem evitar és un ingrés, l'ingrés hospitalari. Pensem que estem en un moment de pandèmia. Llavors, és un trasbals fer un ingrés, vale? A més, són un ingrés per una descompensació d'una insuficiència cardíaca, no és un ingrés curt, normalment és llarg. I la família pateix molt, vale? Perquè no pot estar amb aquesta persona, i la persona també ho porta malament. Si tenim una persona que ja té una edat més avançada, aquesta persona també li pot comportar desorientacions, vale? I tampoc no tenen clar, no acaben d'entendre tot el procés, vale? I tota la part tècnica pues no l'acaben. Llavors, tot el que puguem fer a domicili, millor. El nostre hospital de referència aquí a Castelldefels és l'Hospital de Viladecans. Allà tenim la facilitat que ens podem coordinar amb el servei de cardiologia, vale? I a més també tenim un circuit de coordinació amb un servei especialitzat que és l'UMICO, que aquest està a Bellvitge i és la unitat multidisciplinar d'atenció a la insuficiència cardíaca comunitària, vale? Aquest servei pues, s'encarrega també dels pacients que s'han empitjorat més i després ens els tornen amb uns circuits que ens organitzem per controlar-los, tant enviar informació a l'hospital com tenir-ho a casa. També hi ha un servei al nostre centre, que és la gestió infermera de la demanda complexa. Són dos infermeres en aquest moment, que estan més especialitzades en patologia com en aquest tipus de patologia, vale? Més complexa, amb el pacient més crònic, complexa i més fràgil, i donen aquest suport també a nosaltres, a l'equip d'atenció primària, perquè poden anar a desplaçar-se en qualsevol moment i fer tractaments al domicili, com per exemple administrar una medicació endovenosa o posar una bomba de 2-3 dies d'una furosemida, per exemple, que seria un diurètic que ens ajudaria a treure aquests líquids, vale? Que a vegades quan el prenem per via oral no és tan efectiu. Vale. I bueno, pues, en aquesta coordinació tant amb la gestió infermera de la demanda, la coordinació amb cardiologia i pues, la persona està més controlada.
0: Quin és l'impacte en la població que té aquesta malaltia?
2: Bueno, segons dades de la Federació Mundial del Cor, la malaltia cardiovascular, que seria el cas, és la major causa de mort en tot el planeta. Vale? La insuficiència cardíaca afecta 26 milions de persones al món i és la causa més freqüent d'hospitalitzacions en majors de 65 anys. Llavors, és una malaltia que en molts casos no està diagnosticada, sobretot en estadis a l'1 i al 2 segons la classificació NIHA. Hi ha dades que demostren que una de cada quatre persones que pateix insuficiència cardíaca esperen fins i tot una setmana a consultar amb un professional sanitari i alguns ni consulten. Fins que, clar, es troben amb una exacerbació que han d'acabar sent hospitalitzats.
1: I si parlem més de Catalunya, vale? Centrant-nos més a Catalunya, tenim dades, no?, que el 30% de les morts que ara mateix s'estan produint, bueno, ara mateix també traient el Covid a part, són causades també per malaltia cardiovascular. I si parlem de sexes, diferència entre homes i dones, vale? 20 anys enrere, podríem dir que als homes hi havia un percentatge més alt que les dones. Vale? Estàvem, per exemple, fa 20 anys en un 37% d'aquest 30 que havíem comentat abans en homes i un 28% en dones. Avui en dia ha canviat això. Ara les dones estan per sobre. També ve tot donat una mica per la longevitat de la dona. Vale? També pensem que en els homes comença abans, com hem parlat abans, i en les dones són més grans, vale? Bueno, la seva mort és amb més edat i tenen, bueno, desenvolupen la malaltia pues, més tard.
0: Doncs quelcom més a afegir? Imma, Paqui?
2: No, en principi...
1: En principi, a veure, una cosa molt important és que volíem donar-vos les gràcies, sí, vale? Per poder estar aquí i donar aquests consells.
2: Aquesta informació.
1: Sí, perquè hi ha vegades que la població no és conscient i és molt difícil de detectar aquests símptomes o quan els detecten està molt més avançada la malaltia. O sigui que gràcies.
2: L'oportunitat.
1: Sí, per aquesta oportunitat.
0: Doncs a vosaltres, Imma Artero, Paqui Pavón, infermeres del CASAP Can Bou, per haver-nos donat aquesta informació al voltant de la insuficiència cardíaca. I com en totes les malalties, el més destacat o el més important és tenir aquesta prevenció.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Moltes gràcies, adéu. Bon dia.
3: Càpsules de salut.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home, en un 64%, de nacionalitat internacional i amb una edat mitjana de 45 a 54 anys. L'oci i els negocis van ser els principals motius del viatge. El 62% es van allotjar en hotels i durant l'estada les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres al shopping. Aquesta és la principal conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme del Baix Llobregat, un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts a 753 turistes entre gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una estada mitjana de 5 nits, predominantment en hotels, en un 62%. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, en un 12,4%, els càmpings, en un 6,2%, i les autocaravanes, en un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros, distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, en compres d'oci, gastronomia, etc. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un 40% i activitats a l'aire lliure en un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria de turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, en tren, en un 9,2% en aquest darrer cas. Pel que fa a la manera de viatjar, el 88,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25,2% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, com ara Booking. El 12% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada, la darrera setmana o entre un i 3 mesos abans. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge per un 46%, mentre que els negocis ocupen la tercera posició amb un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 65% asseguren que estarien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests, el 30% afirmava haver visitat la comarca 4 o més vegades. Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, amb un 41%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, amb un 12%, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, les Coves de Montserrat a Collbató i els espais naturals del Delta del Llobregat. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat va ser de 8,5 punts sobre 10.
1: Castelldefels, així som.

Benjamín Calón, decimos hoy adiós. Gerard Carreras y Ana López. Pásalo bien con las actividades previstes este fin de setmana en Castelldefels con la representació de la llegenda del Garigot a càrrec de l'agrupació de cultura popular demà al Parc de la Muntanyeta. La resta de notícies de la jornada te les explica en uns minuts. Fem matí. Gràcies per seguir-nos. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
1: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
3: Aquí comienza la cara B Roots.

the one,

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment, se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels seus objectius del pacte és la producció d'armament. El govern d'Isabel Díaz Ayuso posa a la venda el polèmic àtic de luxe per 400.000 euros més del que va pagar per comprar-lo. L'executiu regional l'ofereix per gairebé 6,7 milions d'euros, quan el van adquirir per 6,3 milions. El PSOE ha anunciat que porta el cas a la justícia. El govern activa un dispositiu especial per a l'eclipsi solar a les zones on es preveu més afluència de persones. Es restringirà l'accés amb vehicles als parcs naturals dels ports i de la Serra del Montsant i també es reforçarà els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que va embestir una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va causar la mort d'un home francès de 54 anys. L'acusat també és un home francès i se'l jutjarà per un delicte d'homicidi imprudent i d'omissió de socors, perquè no es va aturar després de l'accident. Multa multimilionària a Meta, propietària

0: Instagram, WhatsApp i Facebook ha pagat gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. La sentència obliga la companyia a destinar els diners a un fons per a la salut mental dels joves i a que estableixi límits temporals d'ús de les xarxes socials pels adolescents.
1: Esports. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. Mentrestant, negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions, però al Barça hi ha optimisme amb el fitxatge. L'Espanyol també disputarà aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a Anglaterra a 6:45 de la tarda. I en ciclisme, la polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení després de la setena etapa. La catalana Paula Blasi puja 3 posicions a la general i ara és setena. Dissabte, 4:45 de la tarda, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana el temps tindrà 3 ingredients bàsics: el sol, que ens acompanyarà tot el matí, i parts de la tarda, els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que vinguin d'Itàlia. Això, hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia avançat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
4: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
3: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
5: En consideració de quello que si è visto,
6: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
5: A ripetere questo tentativo di invasione.
6: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
5: Agosto, dove si osserverà.
3: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
7: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
8: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
7: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
9: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas
2: desgraciadamente, en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
7: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: Els principals ministres espanyols implicats en la gestió de la crisi a Ceuta no en donaran explicacions en seu parlamentària fins a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i Afers Estrangers compareixeran al Congrés a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats a resoldre la situació. Sentim la popular Alma Ezcurra i el ministre Óscar López.
9: Que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido.
10: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
0: De fet, el PP ha citat els ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nandos Anoguera.
12: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep Arau Saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern yemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'Islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
0: Aquest dissabte es compleixen 2 anys des que el Parlament va investir Salvador Illa. El president de la Generalitat arriba a l'equador del mandat amb el valor d'oxigen que li va suposar l'aprovació dels pressupostos, però amb una llista de carpetes pendents. Té al davant reptes de molt pes, com la crisi a l'educació, amb una vaga de professors convocada per al primer dia de curs, i la investigació oberta per l'error que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. També els problemes de mobilitat encapçalats pel mal funcionament de Rodalies. Illa es va mostrar convençut fa uns dies que podrà solucionar aquestes qüestions a curt termini.
13: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
0: El cap de l'executiu, que vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, té a més el repte del nou model de finançament, pel qual assegura que continuarà donant-ho tot. En aquest context, però, Illa no prepara cap revulsiu ni gir de guió al govern perquè considera que està fent bona feina. No comparteix el diagnòstic Junts per Catalunya. La seva líder parlamentària, Mònica Sales, ha acusat Illa de viure de la propaganda i d'estar sotmès a Pedro Sánchez.
14: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE.
0: A més, ha afirmat que el país està pitjor ara que fa 2 anys. La Generalitat anuncia la reserva de 310 solars de més d'un centenar de municipis per poder construir pisos de lloguer assequible. El govern vol fer-ne uns 50.000 i amb aquests terrenys en podria aixecar més d'11.000. La majoria de solars són a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins ara, el govern tenia reservats 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges abans que s'incorporessin Les parcel·les que ha anunciat aquest divendres, la Generalitat haurà de buscar un promotor per 2 de cada 3 solars cedits en aquesta tongada. L'anunci coincideix amb les dades de compravendes d'habitatge que han signat el millor juny des de l'esclat de la bombolla immobiliària, després d'uns mesos en què s'havien estancat les transaccions. Durant el juny es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, a tocar de les xifres del 2007, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Novetats un dia més en l'embolic per la compra d'un pis d'alta gamma per part de la Comunitat de Madrid. L'executiu regional, liderat per la popular Isabel Díaz Ayuso, l'ha posat a la venda per 400.000 euros més del que li va costar. L'agència pública que gestiona l'àtic de luxe l'ha llançat al mercat per gairebé 6,7 milions d'euros, mentre que 4 mesos enrere el va adquirir per 6,3 milions. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia l'operació al voltant de l'immoble, que havia de ser la seu temporal del govern d'Ayuso, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. Hi veu possibles delictes de malversació i prevaricació. Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
15: És absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
0: Preguntada per l'afer aquest divendres, Ayuso ha esquivat novament donar-ne explicacions i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
16: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
0: La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un particular. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i al de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del Sud i Ponent. Tarragona, Clara Chavarria, Domingo.
17: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
18: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
17: D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent. El director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campon, ha parlat en declaracions a 3Catinfo.
19: El fet de que vingui més gent, les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
17: El reforç es farà als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest cap de setmana tenim 3 ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja poden entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
11: 3Cat Info.
0: La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades per al fred, però no per a la calor, i el mateix passa amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
1: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. De moment, s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
21: Habitualment, era Val d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és de combater i red, no de calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o de pal·liar això.
1: Es tracta d'actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
22: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. I vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
1: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
0: Queda en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. El jutge l'ha interrogat aquest divendres i ha decretat també mesures cautelars. Girona, Fèlix Martín.
23: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
0: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el crim de dijous a Nou Barris, en què un home va morir apunyalat després d'una baralla. Segons fonts consultades per aquesta emissora, el presumpte agressor, que ja ha estat detingut, seria l'exparella de la dona, que també era al lloc dels fets, mentre que la víctima n'era la parella actual. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però va perdre el coneixement abans de poder arrencar-la. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
24: La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
0: El cas està sota secret de les actuacions, però els Mossos descarten qualsevol relació amb el crim organitzat. Les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades que el Servei Català de Trànsit ha avançat a 3CAT Info. Les avaries es produeixen principalment a la P7, la via més transitada, però també a la 2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat els conductors que han tingut avaries. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i a la falta de manteniment. Segons el president del gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances per motius econòmics. Ho ha dit aquesta emissora.
25: Hi ha molts vehicles, s'està envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
0: La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en els 14,2 i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15 anys. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco i les Zero només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i haver pujat fort, encara són només un 1,3% del total. Multa milionària a Meta, propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà sanciona la companyia amb gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. El jutge ha condemnat aquest divendres el gegant tecnològic a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves, perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i la seguretat dels més vulnerables. La sentència també ordena que s'estableixin límits temporals per als adolescents i que es millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos a menors. La resolució de tancar la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El litigi el va començar fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, Raúl Torres, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i d'exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat la decisió judicial de victòria per a tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills. Meta, per la seva banda, ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Tell me what you remember. The life? A Montpeller hi ha la sala més propera a Catalunya que permet veure, en el seu format original, l'Odissea, de Christopher Nolan, la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
2: A Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala que projecti el film en el seu format original. Aquesta sala de Montpeller es troba en una zona creada fa uns 25 anys anomenada precisament Odisseum, com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en aquestes condicions. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
3: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
2: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades a la web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi abans de finals de setembre. Malgrat no haver fet cap enquesta, Rodríguez confirma que ja han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
3: Molts espectadors han organitzat caps a setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
2: Els responsables del cinema confessen que els ha sorprès el gran ressò mediàtic que està tenint aquest fet. I a partir d'ara es preparen per la tercera part de juny, al mes de desembre, amb l'esperança que aquests èxits motivin altres realitzadors a utilitzar l'IMAX 70 mm.
0: A Muriel Corral.
4: El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández. Després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana, el City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions d'euros més variables, tot i que l'equip blaugrana continua negociant amb el conjunt anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau, el central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. I el Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat 2 vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip està millorant.
5: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs, hi ha una evolució notable de l'equip.
4: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi.
11: 3CAT Info.
4: En ciclisme, la polonesa Kasia Nevadioma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la 7a etapa en final al Mont Ventoux. Nevadioma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa de divendres en 5a posició, a menys de 2 minuts de Nevadioma. A la classificació general, la ciclista catalana ha guanyat 3 posicions i ara és 7a a 4 minuts i 32 segons de la polonesa, que és la líder.
6: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant a gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
4: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Neidermeyer. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça. El Tour acabarà diumenge també a Niça. En MotoGP ha tornat la competició aquest cap de setmana després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2. El vigent campió ha estat sisè i Àlex Márquez ha acabat setè. Marc Márquez creu que serà complicat, però compartir amb les Aprilia.
7: Se podia intuir que seria un fin de setmana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante. Pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
4: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Aquest divendres, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Dissabte, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació, i a les 5 de la tarda la cursa sprint, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Diumenge, la cursa a les 2 del migdia.
11: 3CAT Info.
4: Tornem al futbol, perquè el primer equip femení del Barça continua la seva estada a Andorra. Aquest divendres han parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana. Entre elles, Cata Coll, Eva Pallor i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides importants i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot. Sentim Cata Coll.
8: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que és veritat aquest escut, de com volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, ha anat gent, bueno, pues sensible, no? Sobretot que generen com a persones que són, però crec que ve gent amb molt d'actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
4: En bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa ACB, que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda, amb el xoc entre els anfitrions, la Penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València de bàsquet, els dos finalistes de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda.
11: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels objectius del pacte és la producció d'armament. I a partir d'ara us explicarem que han desarticulat una xarxa que transportava droga a Algèria amb embarcacions d'alta velocitat i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. Els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han tancat l'operació amb 78 detinguts, 27 dels quals ja han ingressat a la presó. I aquest divendres han arrencat dues propostes culturals en espais insospitats. Una, a Piles, a la Conca de Barberà, és el Danseu Festival, que converteix el poble en un escenari de dansa contemporània. L'altra, el Mostrem, és un festival de cinema rural al Pallars. Tots dos acabaran aquest diumenge. I en esports, que destaquem, Oriol Corral?
1: Que el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions d'euros més variables, però al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrà tres ingredients bàsics: el sol, que ens acompanyarà tot el matí i parts de la tarda, els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que viatgin d'Itàlia. Això hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia pensat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
3: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
2: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En consideración de quello que si ha visto...
5: Tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione...
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
4: Agosto, dove si osserverà...
2: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls d'Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
7: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
6: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: A les Balears, els equips de salvament han rescatat aquest divendres una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. En el que portem de setmana, almenys 19 persones han mort mentre intentaven arribar a les illes per mar i pràcticament cada dia s'han registrat arribades de pasteres. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des d'inicis d'any a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Desarticulada una xarxa de tràfic marítim de persones que transportava droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per entrar immigrants al país de forma il·legal. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en més de 5 milions d'euros i han detingut 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. Segons els agents, l'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Un cop a Espanya, els traslladaven als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
9: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: Durant els registres en diversos immobles relacionats amb l'organització, els agents també han localitzat armes de foc i diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que els investigadors consideren els principals responsables de la xarxa. Més coses. Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nando Zanuguera.
10: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep hereu saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern iemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
0: Dos morts per l'impacte d'un dron d'Ucraïna contra un edifici d'apartaments a la ciutat de Kerch, a la península de Crimea, ocupada per Rússia des del 2014. Crimea és una de les destinacions turístiques dels russos i s'ha convertit en un dels principals objectius d'Ucraïna aquest estiu per danyar l'economia russa. Mentrestant, la companyia petroliera més gran d'Ucraïna ha anunciat una reducció significativa de la producció després d'un atac rus la matinada passada contra 7 de les seves plantes. Ha estat un dels atacs més importants de Rússia en els últims mesos contra infraestructures energètiques ucraïneses. I encara en clau internacional us expliquem que a Tailàndia un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, als afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat primer el seu avi i la seva àvia, amb qui vivia, i després 5 professors al seu institut, i finalment s'ha suïcidat. Les autoritats del país parlen d'un atac planejat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant per la suposada pressió dels seus avis que volien que tragués bones notes. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
11: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: El succés ha tornat a obrir el debat sobre la tinença d'armes de foc al país, on els tirotejos són habituals. Es calcula que hi ha 15 armes de foc per cada 100 habitants. En aquest sentit, el primer ministre ha avançat que prepara una nova llei per limitar-ne la tinença. La policia ha detingut a la ciutat d'Encarnación, al sud del Paraguai, dos homes de Granollers acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra. Es tracta d'un pare i el seu fill que ahir havien d'entregar a les víctimes or a canvi d'uns 370 milions de guaranís, gairebé 54.000 euros. Els dos detinguts van citar els tres paraguaians en una casa per fer l'intercanvi, però un cop allà els van lligar i els van disparar per quedar-se els diners. El pare i el fill van assassinar dos homes i en van ferir un altre, que va fingir la seva mort i després es va escapar per demanar ajuda i identificar els autors. Segons la policia, els dos catalans no tenien l'or per fer la venda i els volien donar gat per llebre. En parla el comissari de la Policia Nacional de Paraguai, Javier Flores.
12: Dos de ellas se encuentran privadas de su libertad. Ahora mismo las parejas de estas personas estamos viendo su situación migratoria, pero actualmente están todavía privadas de su libertad. Se pone en papel de que él estaba intermediando para todos estos actos, cosa que nosotros no creemos, las imágenes hablan totalmente lo contrario.
0: El pare ja va ser condemnat a 10 anys de presó el 2014 per idear des de la presó de València un segrest a Barcelona. Era el segrest del fill d'un narcotraficant amb qui va compartir cel·la i va demanar un rescat de 5 milions d'euros. Llavors el fill d'aquest narcotraficant tenia 11 anys.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'excandidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, fa un pas més i abandona el partit i els càrrecs institucionals que tenia. El dirigent, a l'ull de l'huracà per uns àudios filtrats en què atacava companys de la formació, ha anunciat que deixa la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès i la regidoria d'Hisenda de Sant Julià de Ramis, d'on va ser alcalde durant una dècada. El fins fa dos dies alcaldable dels republicans a la capital gironina diu que ara se centrarà a la seva activitat privada com a arquitecte. La collita de poma de Girona ha començat aquesta setmana amb una previsió de més de 100.000 tones, una xifra rècord, però que pot anar a la baixa per l'impacte de les últimes onades de calor. Coincidint amb això, engeguen una campanya adreçada als consumidors amb el lema "Tot l'any pomes d'aquí". Girona, Maria Rovira.
14: Al juny el sector calculava una collita d'unes 106.000 tones, però aquesta previsió es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol, tot i que asseguren que la qualitat no baixarà. Així ho explicava David Casadellà, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
15: Previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
14: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre. Paral·lelament, també s'ha iniciat la campanya tot l'any Pomes d'Aquí per reivindicar la proximitat i la qualitat de la poma gironina i fomentar-ne el consum.
13: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquesta setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda doncs tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja podrà entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
13: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 30 anys després de la tragèdia de Biescas, on van morir 87 persones arrossegades per la riuada que va destruir el càmping Virgen de las Nieves, la consciència de perill i les alertes per aquests fenòmens extrems ha augmentat, però encara queda molta feina per fer. A Catalunya, tot just ara, s'està comprovant si els càmpings que tenen rius a prop poden gestionar el risc en cas d'inundacions. Montse Poblet.
17: El procés es va iniciar fa un any amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ara ja poden exigir als propietaris que actuïn i els poden dir com ho han de fer.
18: Nosaltres, com a protecció civil, no podíem dir-li canviar això, perquè és una activitat d'accident, i sempre arribàvem a un punt de no poder avançar, de dir, ostres, doncs ara com ho resolem, això? Tot això ara s'ha resolt.
17: Protecció Civil els pot exigir que instal·lin sensors als rius o sistemes d'alerta per riuades o que treguin de les zones inundables del càmping els bungalops o les tendes. Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament aquest procés, però reclama a l'administració més agilitat en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
19: Necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
17: La responsabilitat de fer els plans d'autoprotecció és dels càmpings, però necessiten l'homologació de protecció civil. Dels 179 que tenen rius a prop, només 42 el tenen aprovat, malgrat que fa més de 10 anys que se'ls exigeix.
0: La tarda del 7 d'agost del 1996 a Biescas hi van caure 185 litres per metre quadrat, fet que va originar una riuada que va destruir les preses d'obstrucció i els dos ponts del barranc on hi havia el càmping Virgen de las Nieves. La riuada va abocar tones i tones de fang, pedres i arbres sobre la zona d'acampada, va destruir completament la instal·lació i va provocar la mort de 87 persones i ferides a 200 més.
17: 9 anys després de la tragèdia, l'Audiència Nacional va condemnar el Ministeri de Medi Ambient i la Diputació General d'Aragó a indemnitzar amb un total d'11 milions d'euros als familiars de 62 de les 87 víctimes mortals i va eximir de qualsevol responsabilitat el director del càmping i l'Ajuntament de Biescas. La sentència considerava provat que tant el govern de l'Aragó com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, sabien del risc que hi havia a la zona on van autoritzar la construcció del càmping. De fet, en l'expedient per autoritzar l'obra, un funcionari ja va advertir per escrit que la zona triada era perillosa. El càmping es va construir a la part més activa de la Canal del Barranc, per on baixa l'aigua quan plou.
0: Fins diumenge, el poble de les Piles, de la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. En la seva 14a edició, el certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
20: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
21: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
20: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
0: Aquest divendres ha arrencat a Tremp la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars.
22: Esto va tomando ritmo, ¿eh? ¿Dónde íbamos ahora? Cerca de Urda.
0: Fins diumenge, el certamen convertirà la capital del Pallars Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Tremp, Pau Rovira.
23: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
24: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
23: El Mostrem arriba a la 15a edició després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell. A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
0: El cap de setmana arriba carregat de música en directe. Mica, Joan Dausà, els Amics de les Arts, The Corrs o Fangoria són alguns dels artistes que podrem sentir. Valèria Obereda.
25: Dissabte podrem escoltar Mica, un dels artistes més personals del pop internacional al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. El concert s'emmarca dins la gira de presentació de Hyperlove, el seu nou àlbum, en què parla d'amor, memòria i la necessitat de mantenir l'emoció en un món cada vegada més accelerat. Queda't aquí. Al Festival Sons del Món, de Roses, hi veurem Joan Dausà, que diumenge serà a Cambrils al seu Festival Internacional de Música. El cantant presenta el seu cinquè disc, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional, però on explora noves sonoritats.
26: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
25: I els Amics de les Arts i Ginestà passaran pel Festival Terra Mar de Sitges, dues generacions que compartiran un mateix escenari, amb protagonisme per al pop d'autor i les cançons de proximitat. Pel que fa als concerts de diumenge, destaquem el grup irlandès The Corrs, que pujarà a l'escenari del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. La banda oferirà un repertori centrat en alguns dels seus grans èxits dins d'una proposta que barreja pop-rock i influències de la música celta tradicional. Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, presentaran a Sons del Món el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación. La nit comptarà també amb l'actuació de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo, una de les formacions més singulars del pop espanyol. Arriba tu. I acabem el repàs dels concerts de diumenge amb un aniversari, els 40 anys de Sopa de Cabra, que fan parada al Festival Portal Blau i cantaran els seus himnes al Fòrum Romà d'Empúries.

0: Esports.
1: A Muriel Corral.
2: Ronald Araujo marxa del Barça cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodri Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el conjunt blaugrana continua negociant amb l'equip anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista. Recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de Frank Lampard de la Premier League a 7:15 de la tarda. I ja hi serà l'últim fitxatge dels de Manolo González, el central basc Unai Núñez. Unai arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada.
0: 3Cat Info.
2: El Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip a poc a poc està millorant.
3: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs hi ha una evolució notable de l'equip.
2: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi. La polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la 7a etapa en final al Mont Ventoux. Nevia-Doma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, la ciclista catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en cinquena posició, a menys de 2 minuts de Nevia-Doma. A la classificació general, Blasi ha guanyat 3 posicions i ara és 7a a 4 minuts i 32 segons de la polonesa.
4: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
2: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc que acredita la millor jove del Tour. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Nice. El Tour acabarà diumenge.
0: 3Cat Info.

0: Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment, se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels seus objectius del pacte és la producció d'armament. El govern d'Isabel Díaz Ayuso posa a la venda el polèmic àtic de luxe per 400.000 euros més del que va pagar per comprar-lo. L'executiu regional l'ofereix per gairebé 6,7 milions d'euros, quan el van adquirir per 6,3 milions. El PSOE ha anunciat que porta el cas a la justícia. El govern activa un dispositiu especial per a l'eclipsi solar a les zones on es preveu més afluència de persones. Es restringirà l'accés amb vehicles als parcs naturals dels ports i de la Serra del Montsant i també es reforçarà els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que va embestir una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va causar la mort d'un home francès de 54 anys. L'acusat també és un home francès i se'l jutjarà per un delicte d'homicidi imprudent i d'omissió de socors, perquè no es va aturar després de l'accident. Multa multimilionària a Meta. Propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook, ha pagat gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. La sentència obliga la companyia a destinar els diners a un fons per a la salut mental dels joves i a que estableixi límits temporals d'ús de les xarxes socials pels adolescents.
1: Esports. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. Mentrestant, negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions, però al Barça hi ha optimisme amb el fitxatge. L'Espanyol també disputarà aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a Anglaterra a 2:15 de la tarda.

0: I en ciclisme, la polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení després de la setena etapa. La catalana Paula Blasi puja 3 posicions a la general i ara és setena. Dissabte, 4:45 de la tarda, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana el temps tindrà 3 ingredients bàsics. El sol, que ens acompanyarà tot el matí, i part de la tarda. Els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que vinguin d'Itàlia. Això, hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia avançat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
4: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
3: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
5: En considerazione di quello che si è visto,
6: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
5: A ripetere questo tentativo di invasione.
6: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
5: Agosto, dove si osserverà.
3: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
1: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
7: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
8: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
7: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
9: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
7: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
1: Els principals ministres espanyols implicats en la gestió de la crisi a Ceuta no en donaran explicacions en seu parlamentària fins a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i Afers Estrangers compareixeran al Congrés a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats a resoldre la situació. Sentim la popular Alma Ezcurra i el ministre Óscar López.
2: Que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido.
10: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
1: De fet, el PP ha citat els ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nando Zanuguera.
12: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep Arau Saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern yemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
1: Aquest dissabte es compleixen 2 anys des que el Parlament va investir Salvador Illa. El president de la Generalitat arriba a l'equador del mandat amb el valor d'oxigen que li va suposar l'aprovació dels pressupostos, però amb una llista de carpetes pendents. Té al davant reptes de molt pes, com la crisi a l'educació, amb una vaga de professors convocada per al primer dia de curs, i la investigació oberta per l'error que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. També els problemes de mobilitat encapçalats pel mal funcionament de Rodalies. Illa es va mostrar convençut fa uns dies que podrà solucionar aquestes qüestions a curt termini.
13: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
1: El cap de l'executiu, que vol seguir comptant amb Esquerra i els comuns, té a més el repte del nou model de finançament, pel qual assegura que continuarà donant-ho tot. En aquest context, però, Illa no prepara cap revulsiu ni gir de guió al govern perquè considera que està fent bona feina. No comparteix el diagnòstic Junts per Catalunya. La seva líder parlamentària, Mònica Sales, ha acusat Illa de viure de la propaganda i d'estar sotmès a Pedro Sánchez.
14: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE.
1: A més, ha afirmat que el país està pitjor ara que fa 2 anys. La Generalitat anuncia la reserva de 310 solars de més d'un centenar de municipis per poder construir pisos de lloguer assequible. El govern vol fer-ne uns 50.000 i amb aquests terrenys en podria aixecar més d'11.000. La majoria de solars són a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins ara, el govern tenia reservats 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges abans que s'incorporessin les parcel·les que ha anunciat aquest divendres. La Generalitat haurà de buscar un promotor per 2 de cada 3 solars cedits en aquesta tongada. L'anunci coincideix amb les dades de compravendes d'habitatge que han signat el millor juny des de l'esclat de la bombolla immobiliària, després d'uns mesos en què s'havien estancat les transaccions. Durant el juny es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, a tocar de les xifres del 2007, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Novetats un dia més en l'embolic per la compra d'un pis d'alta gamma per part de la Comunitat de Madrid. L'executiu regional, liderat per la popular Isabel Díaz Ayuso, l'ha posat a la venda per 400.000 euros més del que li va costar. L'agència pública que gestiona l'àtic de luxe l'ha llançat al mercat per gairebé 6,7 milions d'euros, mentre que 4 mesos enrere el va adquirir per 6,3 milions. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia l'operació al voltant de l'immoble, que havia de ser la seu temporal del govern d'Ayuso, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. I veu possibles delictes de malversació i prevaricació, Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
10: És absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
1: Preguntada per la CER aquest divendres, Ayuso ha esquivat novament donar-ne explicacions i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
15: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
1: La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un particular. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i al de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del Sud i Ponent. Tarragona, Clara Chavarria, Domingo.
16: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
17: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
16: D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent. El director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campon, ha parlat en declaracions a 3Cat Info.
18: El fet de que vingui més gent, les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
16: El reforç es farà als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
11: El temps.
1: Néstor Gómez.
19: Aquest cap de setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja poden entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
11: 3Cat Info.
1: La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades per al fred, però no per a la calor, i el mateix passa amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
20: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. De moment, s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
21: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és combatre i res, no tarar calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
20: Es tracta d'actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
22: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
20: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
1: Queda en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empuria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. El jutge l'ha interrogat aquest divendres i ha decretat també mesures cautelars. Girona, Fèlix Martín.
0: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
1: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el crim de dijous a Nou Barris, en què un home va morir apunyalat després d'una baralla. Segons fonts consultades per aquesta emissora, el presumpte agressor, que ja ha estat detingut, seria l'exparella de la dona, que també era al lloc dels fets, mentre que la víctima n'era la parella actual. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però va perdre el coneixement abans de poder arrencar-la. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
4: La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
1: El cas està sota secret de les actuacions, però els Mossos descarten qualsevol relació amb el crim organitzat. Les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades que el Servei Català de Trànsit ha avançat a 3CAT Info. Les avaries es produeixen principalment a la P7, la via més transitada, però també a la 2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat els conductors que han tingut avaries. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i a la falta de manteniment. Segons el president del gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances per motius econòmics. Ho ha dit aquesta emissora.
6: Hi ha molts vehicles, s'està envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
1: La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en els 14,2 i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15 anys. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco i les Zero només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i haver pujat fort, encara són només un 1,3% del total. Multa milionària a Meta, propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà sanciona la companyia amb gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. El jutge ha condemnat aquest divendres el gegant tecnològic a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves, perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i la seguretat dels més vulnerables. La sentència també ordena que s'estableixin límits temporals per als adolescents i que es millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos a menors. La resolució de tancar la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El litigi el va començar fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, Raúl Torres, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i d'exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat la decisió judicial de victòria per a tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills. Meta, per la seva banda, ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Tell me what you remember. A wife? A Montpeller hi ha la sala més propera a Catalunya que permet veure, en el seu format original, l'Odissea, de Christopher Nolan, la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm. corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
3: A Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala que projecti el film en el seu format original. Aquesta sala de Montpellier es troba en una zona creada fa uns 25 anys, anomenada precisament Odisseum, com la pel·lícula de Christopher Nolan, que tants catalans cinèfils volen veure en aquestes condicions. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
5: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
3: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades a la web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi abans de finals de setembre. Malgrat no haver fet cap enquesta, Rodríguez confirma que ja han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
5: Molts espectadors han organitzat caps a setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pateo Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
3: Els responsables del cinema confessen que els ha sorprès el gran ressò mediàtic que està tenint aquest fet. I a partir d'ara es preparen per la tercera part de juny, al mes de desembre, amb l'esperança que aquests èxits motivin altres realitzadors a utilitzar l'IMAX 70 mm.
1: Esports. A Muriel Corral.
8: El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions d'euros més variables, tot i que l'equip blaugrana continua negociant amb el conjunt anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau, el central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. I el Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip està millorant.
23: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs, hi ha una evolució notable de l'equip.
8: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi.
11: 3CAT Info.
8: En ciclisme, la polonesa Kasia Nevadioma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa en final al Mont Ventoux. Nevadioma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa de divendres en cinquena posició, a menys de 2 minuts de Nevadioma. A la classificació general, la ciclista catalana ha guanyat 3 posicions i ara és setena a 4 minuts i 32 segons de la polonesa, que és la líder.
24: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
8: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Neidermayer. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça. El Tour acabarà diumenge també a Niça. En MotoGP ha tornat la competició aquest cap de setmana després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2. El vigent campió ha estat sisè i Àlex Márquez ha acabat setè. Marc Márquez creu que serà complicat, però compartir amb les Aprilia.
25: Se podia intuir que seria un fin de setmana
2: donde las Aprilia irían rápidos, y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante. Pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
8: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Aquest divendres, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Dissabte, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació, i a les 5 de la tarda la cursa sprint, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Diumenge, la cursa a les 2 del migdia.
11: 3CAT Info.
8: Tornem al futbol, perquè el primer equip femení del Barça continua la seva estada a Andorra. Aquest divendres han parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana. Entre elles, Cata Coll, Eva Pallor i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides importants i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot. Sentim Cata Coll.
7: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que és veritat aquest escut, de com volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, ha anat gent pues sensible, no? Sobretot que anaran com a persones que són, però crec que ve gent amb molt d'actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
8: En bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa ACB, que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda, amb el xoc entre els anfitrions, la Penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València de bàsquet, els dos finalistes de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda.
11: 3CAT Info. Són 2:15 de 8.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres derivades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels objectius del pacte és la producció d'armament. I a partir d'ara us explicarem que han desarticulat una xarxa que transportava droga a Algèria amb embarcacions d'alta velocitat i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. Els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han tancat l'operació amb 78 detinguts, 27 dels quals ja han ingressat a la presó. I aquest divendres han arrencat dues propostes culturals en espais insospitats. Una, a Piles, a la Conca de Barberà, és el Danseu Festival, que converteix el poble en un escenari de dansa contemporània. L'altra, el Mostrem, és un festival de cinema rural al Pallars. Tots dos acabaran aquest diumenge. I en esports, que destaquem, Oriol Corral?
1: Que el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions d'euros més variables, però al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrà tres ingredients bàsics: el sol, que ens acompanyarà tot el matí i parts de la tarda, els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que viatgin d'Itàlia. Això hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia pensat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
3: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
2: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En consideración de quello que se ha visto...
5: Tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione...
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
4: Agosto, dove si osserverà...
2: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls d'Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
7: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
6: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: A les Balears, els equips de salvament han rescatat aquest divendres una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. En el que portem de setmana, almenys 19 persones han mort mentre intentaven arribar a les illes per mar i pràcticament cada dia s'han registrat arribades de pasteres. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des d'inicis d'any a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Desarticulada una xarxa de tràfic marítim de persones que transportava droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per entrar immigrants al país de forma il·legal. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en més de 5 milions d'euros i han detingut 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. Segons els agents, l'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Un cop a Espanya, els traslladaven als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
9: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: Durant els registres en diversos immobles relacionats amb l'organització, els agents també han localitzat armes de foc i diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que els investigadors consideren els principals responsables de la xarxa. Més coses. Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nando Zanuguera.
10: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep Arau Saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern iemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
0: Dos morts per l'impacte d'un dron d'Ucraïna contra un edifici d'apartaments a la ciutat de Kerch, a la península de Crimea, ocupada per Rússia des del 2014. Crimea és una de les destinacions turístiques dels russos i s'ha convertit en un dels principals objectius d'Ucraïna aquest estiu per danyar l'economia russa. Mentrestant, la companyia petroliera més gran d'Ucraïna ha anunciat una reducció significativa de la producció després d'un atac rus la matinada passada contra 7 de les seves plantes. Ha estat un dels atacs més importants de Rússia en els últims mesos contra infraestructures energètiques ucraïneses. I encara en clau internacional us expliquem que a Tailàndia un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, als afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat primer el seu avi i la seva àvia, amb qui vivia, i després 5 professors al seu institut, i finalment s'ha suïcidat. Les autoritats del país parlen d'un atac planejat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant per la suposada pressió dels seus avis que volien que tragués bones notes. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
11: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: El succés ha tornat a obrir el debat sobre la tinença d'armes de foc al país, on els tirotejos són habituals. Es calcula que hi ha 15 armes de foc per cada 100 habitants. En aquest sentit, el primer ministre ha avançat que prepara una nova llei per limitar-ne la tinença. La policia ha detingut a la ciutat d'Encarnación, al sud del Paraguai, dos homes de Granollers acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra. Es tracta d'un pare i el seu fill que ahir havien d'entregar a les víctimes or a canvi d'uns 370 milions de guaranís, gairebé 54.000 euros. Els dos detinguts van citar els tres paraguaians en una casa per fer l'intercanvi, però un cop allà els van lligar i els van disparar per quedar-se els diners. El pare i el fill van assassinar dos homes i en van ferir un altre, que va fingir la seva mort i després es va escapar per demanar ajuda i identificar els autors. Segons la policia, els dos catalans no tenien l'or per fer la venda i els volien donar gat per llebre. En parla el comissari de la Policia Nacional de Paraguai, Javier Flores.
12: Dos de ellas se encuentran privadas de su libertad. Ahora mismo las parejas de estas personas estamos viendo su situación migratoria, pero actualmente están todavía privadas de su libertad. Se pone en papel de que él estaba intermediando para todos estos actos, cosa que nosotros no creemos, las imágenes hablan totalmente lo contrario.
0: El pare ja va ser condemnat a 10 anys de presó el 2014 per idear des de la presó de València un segrest a Barcelona. Era el segrest del fill d'un narcotraficant amb qui va compartir cel·la i va demanar un rescat de 5 milions d'euros. Llavors el fill d'aquest narcotraficant tenia 11 anys.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'excandidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, fa un pas més i abandona el partit i els càrrecs institucionals que tenia. El dirigent, a l'ull de l'huracà per uns àudios filtrats en què atacava companys de la formació, ha anunciat que deixa la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès i la regidoria d'Hisenda de Sant Julià de Ramis, d'on va ser alcalde durant una dècada. Fins fa dos dies, l'alcaldable dels republicans a la capital gironina diu que ara se centrarà a la seva activitat privada com a arquitecte. La collita de poma de Girona ha començat aquesta setmana amb una previsió de més de 100.000 tones, una xifra rècord, però que pot anar a la baixa per l'impacte de les últimes onades de calor. Coincidint amb això, engeguen una campanya adreçada als consumidors amb el lema "Tot l'any pomes d'aquí". Girona, Maria Rovira.
14: Al juny el sector calculava una collita d'unes 106.000 tones, però aquesta previsió es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol, tot i que asseguren que la qualitat no baixarà. Així ho explicava David Casadellà, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
15: Previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè el haver-hi molt de sol, doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts, perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes provisions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
14: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos, fins a principis de desembre. Paral·lelament, també s'ha iniciat la campanya tot l'any Pomes d'Aquí, per reivindicar la proximitat i la qualitat de la poma gironina i fomentar-ne el consum.
13: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquesta setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda doncs tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja podrà entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
13: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 30 anys després de la tragèdia de Biescas, on van morir 87 persones arrossegades per la riuada que va destruir el càmping Virgen de las Nieves, la consciència de perill i les alertes per aquests fenòmens extrems ha augmentat, però encara queda molta feina per fer. A Catalunya, tot just ara, s'està comprovant si els càmpings que tenen rius a prop poden gestionar el risc en cas d'inundacions. Montse Poblet.
17: El procés es va iniciar fa un any amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ara ja poden exigir als propietaris que actuïn i els poden dir com ho han de fer.
18: Nosaltres, com a protecció civil, no podíem dir-li canviar això, perquè és una activitat d'acció existent, i sempre arribàvem a un punt de no poder avançar. De dir, ostres, doncs ara com ho resolem, això? Tot això ara s'ha resolt.
17: Protecció Civil els pot exigir que instal·lin sensors als rius o sistemes d'alerta per riuades o que treguin de les zones inundables del càmping els bungalops o les tendes. Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament aquest procés, però reclama a l'administració més agilitat en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
19: Necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
17: La responsabilitat de fer els plans d'autoprotecció és dels càmpings, però necessiten l'homologació de protecció civil. Dels 179 que tenen rius a prop, només 42 el tenen aprovat, malgrat que fa més de 10 anys que se'ls exigeix.
0: La tarda del 7 d'agost del 1996 a Biescas hi van caure 185 litres per metre quadrat, fet que va originar una riuada que va destruir les preses d'obstrucció i els dos ponts del barranc on hi havia el càmping Virgen de las Nieves. La riuada va abocar tones i tones de fang, pedres i arbres sobre la zona d'acampada, va destruir completament la instal·lació i va provocar la mort de 87 persones i ferides a 200 més.
17: 9 anys després de la tragèdia, l'Audiència Nacional va condemnar el Ministeri de Medi Ambient i la Diputació General d'Aragó a indemnitzar amb un total d'11 milions d'euros als familiars de 62 de les 87 víctimes mortals i va eximir de qualsevol responsabilitat el director del càmping i l'Ajuntament de Biescas. La sentència considerava provat que tant el govern de l'Aragó com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, sabien del risc que hi havia a la zona on van autoritzar la construcció del càmping. De fet, en l'expedient per autoritzar l'obra, un funcionari ja va advertir per escrit que la zona triada era perillosa. El càmping es va construir a la part més activa de la Canal del Barranc, per on baixa l'aigua quan plou.
0: Fins diumenge, el poble de les Piles, de la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. En la seva 14a edició, el certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
20: importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
21: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
20: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
0: Aquest divendres ha arrencat a Tremp la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars.
22: Esto va tomando ritmo, ¿eh? ¿Dónde íbamos ahora? Cerca de Urda.
0: Fins diumenge, el certamen convertirà la capital del Pallars Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Tremp, Pau Rovira.
23: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
24: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
23: El Mostrem arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell. A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
0: El cap de setmana arriba carregat de música en directe. Mica, Joan Dausà, els Amics de les Arts, The Corrs o Fangoria són alguns dels artistes que podrem sentir. Valèria Obereda.
25: Dissabte podrem escoltar Mica, un dels artistes més personals del pop internacional al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. El concert s'emmarca dins la gira de presentació de Hyperlove, el seu nou àlbum, en què parla d'amor, memòria i la necessitat de mantenir l'emoció en un món cada vegada més accelerat. Queda't aquí. Al Festival Sons del Món de Roses hi veurem Joan Dausà, que diumenge serà a Cambrils al seu Festival Internacional de Música. El cantant presenta el seu cinquè disc, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional, però on explora noves sonoritats.
26: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
25: I els Amics de les Arts i Ginestà passaran pel Festival Terra Mar de Sitges, dues generacions que compartiran un mateix escenari, amb protagonisme per al pop d'autor i les cançons de proximitat. Pel que fa als concerts de diumenge, destaquem el grup irlandès The Corrs, que pujarà a l'escenari del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. La banda oferirà un repertori centrat en alguns dels seus grans èxits dins d'una proposta que barreja pop-rock i influències de la música celta tradicional. Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, presentaran a Sons del Món el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación. La nit comptarà també amb l'actuació de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo, una de les formacions més singulars del pop espanyol. Arriba tu. I acabem el repàs dels concerts de diumenge amb un aniversari, els 40 anys de Sopa de Cabra, que fan parada al Festival Portal Blau i cantaran els seus himnes al Fòrum Romà d'Empúries.

0: Esports.
1: A Muriel Corral.
2: Ronald Araujo marxa del Barça cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodri Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el conjunt blaugrana continua negociant amb l'equip anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de Frank Lampard de la Premier League a 7:15 de la tarda. I ja hi serà l'últim fitxatge dels de Manolo González, el central basc Unai Núñez. Unai arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada.
0: 3Cat Info.
2: El Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip a poc a poc està millorant.
3: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs hi ha una evolució notable de l'equip.
2: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi. La polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la 7a etapa en final al Mont Ventoux. Nevia-Doma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, la ciclista catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en 5a posició, a menys de 2 minuts de Nevia-Doma. A la classificació general, Blasi ha guanyat 3 posicions i ara és 7a a 4 minuts i 32 segons de la polonesa.
4: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant a gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
2: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc que acredita la millor jove del Tour. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Nice. El Tour acabarà diumenge.
0: 3Cat Info.
2: En MotoGP ha tornat la competició aquest cap de setmana després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2. El vigent campió ha estat 6è i Àlex Márquez ha acabat 7è. Marc Márquez creu que, això sí, serà complicat competir amb les Aprilia.
5: Se podia intuir que seria un fin de setmana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante, pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
2: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Dissabte, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit

0: la final, pero bueno, creo que haber estado un poco más adelante y poder luchar algo, pues me hubiera gustado.
1: Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries al matí de divendres. I el Real Madrid ha fet oficial la cessió del jugador argentí Franco Mastantuono a la Fiorentina per una temporada, fins al 30 de juny del 2027. Mastantuono, que la setmana que ve farà 19 anys, ha passat la revisió mèdica aquest divendres i ja s'ha incorporat a l'equip italià. Un Madrid que disputa aquest dissabte un amistós a Hongria contra el Ferencváros a partir de les 7 de la tarda.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La transformació de Cana i Marit ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Cana i Marit a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. L'actuació permetrà recuperar per a ús del ciutadà un espai que durant dècades va funcionar primer com a pedrera i posteriorment com a aparcament de camions. Ara, aquest àmbit està cridat a convertir-se en un dels principals espais verds de Castelldefels. El projecte contempla la creació de zones ajardinades, àrees de joc infantil, un espai per gossos, pistes esportives, camins per passejar i per practicar activitat física, així com un amfiteatre a l'aire lliure. També s'aprofitarà l'orografia de l'antiga pedrera per integrar-hi un circuit de pump track per bicicletes i patinets, grans tobogans i diversos miradors. La previsió és que aquest nou parc pugui estar acabat durant la primavera de 2027, consolidant-se com un nou espai de lleure, convivència i contacte amb la natura. Precisament sobre aquest projecte s'ha pronunciat l'alcalde de Castelldefels en un vídeo publicat recentment a les xarxes socials. Des del mateix espai on s'executarà l'actuació, l'alcalde destaca la transformació que ha experimentat aquest sector de la ciutat i subratlla que l'adjudicació de les obres representa un pas decisiu perquè el futur parc sigui una realitat. L'escoltem.
3: Estic a Cana i Marit. Això no serà un parc, serà el nou pulmó verd de la nostra ciutat. Quan vaig assumir l'alcaldia de Castelldefels, això era un pàrquing de camions, un espai infrautilitzat que hem recuperat perquè ho puguin gaudir tots els veïns de la nostra ciutat. Hem fet un projecte participatiu obert a tothom. Plantarem arbres, molt important. Millorarem la gestió de l'aigua en aquesta zona. Hi haurà un espai esportiu, un espai infantil i un espai per a gossos. I també hi haurà una zona d'amfiteatre on es puguin fer xerrades de sensibilització mediambiental. La bona notícia és que aquest projecte ja està adjudicat per l'àrea metropolitana de Barcelona. A final de setembre començarà l'obra. Què et sembla? T'agrada aquest futur parc o prefereixes que tornin els camions aquí, a Cana i Marit?
2: Segons les previsions municipals i metropolitanes, les obres començaran a finals de setembre o durant el mes d'octubre. Un cop finalitzades, Cana i Marit passarà a ser un espai degradat a convertir-se en un nou pulmó verd per la ciutat, ampliant la xarxa de parcs i zones de lleure de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: La Biblioplatja de Castelldefels fa un balanç molt positiu en el seu primer mes de funcionament al servei.

0: que depèn de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, ha registrat una elevada afluència de públic tant en les activitats programades com en els serveis de lectura i de préstec. Enguany, una de les propostes amb més èxit ha estat la programació dedicada a l'astronomia i a l'eclipsi solar previst per al pròxim 12 d'agost. Les activitats dels anomenats dimarts astronòmics organitzades amb la col·laboració de l'Associació Astrofel han despertat un gran interès entre els assistents. Ho explica Olga Pato, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'escoltem.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi. O sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent, assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'Associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Ubicada al Passeig Marítim número 133, la Biblioplatja ofereix molt més que un espai de préstec de llibres. Els usuaris també poden trobar premsa diària, revistes, jocs de taula per a infants, per a adults. Escoltem l'Olga Pato com ens ho especifica.
1: Estem en el Passeig Marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé. Li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
0: Les dades d'assistència confirmen la bona acollida del servei. Durant el primer mes, la Biblioplatja ha rebut de 1.600 visitants i prop de 600 persones han participat directament en activitats organitzades. Algunes de les propostes vinculades a l'eclipsi o als tallers familiars han registrat xifres destacades d'assistència. Escoltem l'Olga Pato com ens comenta l'assistència a la Biblioplatja.
1: Podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i, en concret, a les activitats només, 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones. I el dia de l'eclipsi, 78. O sigui que molt bé. Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà.
2: Uh-huh.
1: Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a... Bueno, fins aquí, fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: La Biblioplatja no només s'ha consolidat com un recurs habitual als usuaris de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, sinó que també s'ha convertit en un punt d'interès per a persones que visiten Castelldefels durant l'estiu i que descobreixen l'equipament de manera inesperada. Pel que fa als hàbits de lectura, la novel·la continua sent el gènere més sol·licitat pels usuaris adults, mentre que els llibres infantils mantenen una gran demanda gràcies a l'elevada presència de famílies que visiten aquest equipament durant l'estiu. Escoltem l'Olga Pato com ens ho comenta.
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: La biblioplatja romandrà oberta durant tot el període estival, combinant el servei de lectura i de préstec amb una oferta d'activitats culturals i divulgatives que s'han consolidat com un dels atractius de l'estiu a Castelldefels. Els dermatòlegs alerten de l'augment dels casos de càncer de pell i insisteixen en la necessitat de reforçar la protecció solar des de la infància. La doctora Fortuny, dermatòloga de l'Hospital de Viladecans, centre de referència per Castelldefels, recorda que bona part dels efectes de la radiació ultraviolada es manifesten anys després. De fet, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que l'exposició excessiva al sol durant la infància i l'adolescència augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell a l'edat adulta. Escoltem la doctora Fortuny.
2: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta.
0: La preocupació dels especialistes arriba en un moment en el que els diagnòstics continuen augmentant. Segons explica la doctora Fortuny, la implantació d'un sistema de diagnòstic precoç mitjançant imatges dermatològiques ha permès detectar i tractar molts més casos a l'Hospital de Viladecans. L'escoltem.
2: A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: L'OMS recorda que la radiació ultraviolada és la principal causa dels càncers de pell i que els seus efectes són acumulatius al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, els experts insisteixen en que la protecció solar no s'ha de limitar als dies de platja o a les vacances d'estiu. L'escoltem.
2: El que hem de tenir en compte és que El sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell.
0: Entre les principals recomanacions, els especialistes aconsellen evitar l'exposició solar durant les hores de màxima radiació, buscar espais d'ombra i utilitzar fotoprotectors adequats. En aquest sentit, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que la protecció davant del sol s'ha de combinar amb l'ús de crema solar i amb mesures físiques de protecció.
2: Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
2: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació.
0: La conscienciació és precisament un dels objectius de la xerrada sobre salut dermatològica que s'han dut a terme a Castelldefels. La voluntat ara és arribar a tota la població, especialment als infants i adolescents, a través dels centres educatius, les entitats esportives i les activitats de lleure.
2: Les persones que van assistir, sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenim com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
2: Però sí que, i és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que els menors de 3 anys han d'evitar l'exposició solar directa i prolongada i que els nadons de menys de 6 mesos s'han de protegir preferentment amb roba, gorres i ombra. Uns hàbits que, segons els experts, són claus per reduir el risc de patir càncer de pell en el futur.
3: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: Castelldefels ja escalfa motors per la Festa Major de 2026, tot i que les activitats oficials començaran el pròxim 13 d'agost. Aquest cap de setmana ja es podran viure les primeres propostes vinculades a la celebració amb la llegenda del Garigot, la Diada Castellera i diverses activitats de cultura popular organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena de les Penyes de Festa Major, una iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana que ha superat totes les expectatives d'organització. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que la resposta ha estat molt superior a la prevista inicialment.
4: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo que ve, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? Mm. És ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Les noves penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major i especialment en l'acte inaugural del pregó, que aquest any anirà a càrrec del cantant local Piqueras i la Coral Marinada, que celebra el seu centenari. Més enllà de portar l'ambient als carrers, l'Ajuntament vol que les penyes esdevinguin un nou element de cohesió i sentiment de pertinença a la ciutat.
4: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent, el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara no ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes. Mm-hmm.
0: Els penyistes estaran identificats amb les seves pròpies samarretes i també rebran material específic de Festa Major. A més, el dia del pregó s'habilitaran espais perquè els participants puguin recollir els tradicionals mocadors festius.
4: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. El dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Pel que fa a la programació, la Festa Major tornarà a distribuir les activitats en diferents espais de la ciutat amb l'objectiu d'arribar a tot tipus de públics. Concerts, espectacles familiars, cultura popular, activitats esportives i propostes gastronòmiques ompliran 4 dies intensos de celebració. Entre els noms més destacats del cartell hi trobem Chenoa, Ginestar, Los Toreros Muertos, Tribut a Queen de Bolsara o les actuacions de The Tallet, entre moltes altres propostes. La regió de festes destaca precisament la diversitat d'espais i activitats previstes al programa.
4: Aquest any hi ha com 4 punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la plaça d'Església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant a la plaça davant de la biblioteca. Bueno, també a Arcadi Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests 4 punts que estaran 3 dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, bueno, les 4 més importants, doncs, bueno, Detalles, Chenoa, Los Toreros Muertos i Ginestar, que és també molt, molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bolsara, hi ha l'orquestra, hi ha... L'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Trobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ i tal. Tornen amb un espectacle nou, també el guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup actuaran de taloners de Detalles, i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre alguna cosa, i molt maco, molt tranquil i molt bonic.
0: Una altra de les apostes d'enguany serà la Festa Jove Alternativa, la FAC, que creix i canvia d'ubicació després de la bona acollida de les edicions anteriors. La proposta incluirà activitats, tallers, concerts i sessions de DJs pensades especialment per al públic jove. Cristina Corona explica que l'espai també tindrà un dels protagonistes de la Festa Major, Piqueras, que compartirà el pregó amb la Coral Marinada.
4: L'any passat es va fer a la Muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més es pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
0: Durant els 4 dies de celebració tampoc hi faltaran cites tradicionals com la processó de Festa Major, les habaneres, el correfoc, el Holy Dolly Festival, la paella popular o el castell de focs artificials que posarà el punt i final a les festes la nit del 16 d'agost. Amb una programació pensada per totes les edats i la incorporació de les noves penyes, Castelldefels enfronta una Festa Major que aspira a omplir carrers, places de música, tradició i participació ciutadana. L'Ajuntament ha ampliat la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia a tot el terme municipal com a mesura preventiva davant d'aquest elevat de risc d'incendi forestal que continua afectant a la ciutat. La restricció, que es va decretar inicialment el passat 31 de juliol, afecta tant els espais públics com a les propietats privades a l'aire lliure. Això significa que queda prohibit utilitzar petards, coets, bateries i qualsevol altre tipus de material pirotècnic mentre la mesura continuï vigent. Segons ha informat el consistori, la decisió respon a la persistència de les altes temperatures, la baixa humitat i les condicions meteorològiques que podrien afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. En paral·lel, l'Ajuntament també manté activades diverses mesures preventives de vigilància i coordinació en serveis d'emergència, especialment aquestes zones més pròximes al massís del Garraf i als barris situats a la interfície forestal. L'Ajuntament insisteix que l'objectiu principal d'aquesta restricció és protegir les persones, preservar l'entorn natural i minimitzar qualsevol situació que pugui posar en perill la seguretat col·lectiva durant aquest període del risc d'incendis. La C32 Sud ha posat en marxa una nova campanya de manteniment de diversos trams de l'autopista amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de conservació preventiva que permet mantenir el paviment en òptimes condicions, millorar l'adherència dels vehicles i allargar la vida útil de la infraestructura. Segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Peneque, aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per garantir el bon estat de la xarxa viària i reforçar la seguretat de les carreteres i avançar cap a una mobilitat més sostenible. A més, la tècnica de manteniment requereix una quantitat menor de materials que les rehabilitacions convencionals del ferm, un fet que contribueix a reduir la petjada de carboni associada tant a la fabricació dels materials com al seu transport i execució de les obres. La campanya, executada per una concessionària AUCAT, responsable de la gestió de la C32 Sud, i els treballs es duen a terme principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit i garantir la mobilitat dels usuaris durant les hores de més circulació. Està previst que les intervencions continuïn durant 5 nits fins al mes de setembre en diferents punts de l'autopista. En total s'actuarà sobre més de 70.000 metres quadrats de paviment i s'utilitzaran unes 260 tones d'aglomerant asfàltic. La 72 Sud, coneguda també com l'autopista de Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona, la costa sud de Catalunya. El corredor uneix municipis com Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o el Vendrell i és utilitzat diàriament per milers de conductors, tant per motius laborals com turístics. Amb aquesta nova campanya de conservació, la Generalitat i AUCAT busquen garantir que la C32 Sud continuï oferint els elevats estàndards de seguretat i qualitat de servei i confort per als usuaris d'aquesta infraestructura estratègica. Ja hi és oberta la convocatòria per al concurs Fotografia Viu al Parc, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. El certamen consolidat com una de les activitats culturals i ambientals més arrelades del territori convida els participants a capturar la bellesa dels paisatges, els contrastos, la llum i els elements patrimonials dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Les persones interessades podran presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les dues modalitats convocades. La primera, sota el nom d'Els Parcs, està dedicada a qualsevol imatge relacionada amb el patrimoni natural o cultural d'aquests espais naturals. I la segona, la matinal, reconeixerà les millors instantànies captades durant la matinal Viu al Parc, que se celebrarà el pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, destaca que es tracta d'un concurs amb una personalitat pròpia i una llarga trajectòria.
5: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... No té quasi cap sistema digital. És tot amb refres i màquina aquesta. I ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Ávila recorda que el concurs forma part del programa Viu al Parc i que s'ha convertit amb els anys en una cita habitual per a molts aficionats a la fotografia del territori. Pel que fa a la participació, el concurs contempla dues categories diferenciades que permeten demostrar tant els valors naturals dels parcs com activitats que desenvolupen. Segons l'organització, les fotografies poden retratar pràcticament qualsevol element relacionat amb aquests espais naturals, des de paisatges fins a fauna, flora o patrimoni arquitectònic.
5: Des de part de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat, així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Una altra de les característiques destacades del concurs és la qualitat de les obres que s'hi presenten any rere any. Els participants provenen de Castelldefels, però també d'altres municipis de l'entorn dels tres parcs naturals.
5: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... i hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha una... Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... S'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran i, bueno, és, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el pare ho tenia aquí al costat, este, que està d'esquena, o sigui, que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: De fet, des de l'Ajuntament asseguren que aquesta iniciativa s'ha consolidat plenament dins del calendari cultural de la ciutat i contribueix a descobrir perspectives sorprenents del territori. Les obres es podran presentar fins al 20 de novembre a la Masia de Can Roca, del Baix, de Baix, seu de la Regidoria de Cultura. El concurs repartirà un total de 1.225 euros en premis entre les dues categories. El veredicte del jurat i el lliurament de premis tindran lloc el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint amb la inauguració d'una exposició amb una selecció de les imatges dels participants. Recordem que les bases es poden consultar tant al web municipal com als canals de la Diputació de Barcelona.
3: Ha estat notícia aquest dijous.
0: L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant el seu pla de neteja intensiva amb l'objectiu de reforçar el manteniment de l'espai públic i millorar l'estat dels carrers a tots els barris de la ciutat. Entre les actuacions que s'estan potenciant destaca el baldeig, un sistema de neteja viària que permet eliminar la brutícia acumulada a la calçada i a les voreres mitjançant l'ús d'aigua a pressió. Aquest mètode s'utilitza per retirar pols, taques, restes orgàniques, excrements d'animals i altres residus que sovint no es poden eliminar completament només amb les tasques habituals d'escombrada. Els treballs es realitzen amb vehicles especialitzats equipats amb sistema d'aigua a pressió i en alguns casos es complementen amb mànegues manuals per actuar als punts més difícils d'accedir. Segons ha explicat el consistori, els serveis s'han organitzat per adaptar-se a les característiques de cada zona de la ciutat i reduir les afectacions a la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Així, als barris del centre, les actuacions es duen a terme principalment durant el matí, mentre que els sectors més perifèrics s'executen majoritàriament en horari nocturn. L'objectiu del govern municipal és intensificar la neteja diària i reforçar la imatge d'una ciutat més neta, ordenada i compromesa amb la sostenibilitat ambiental. Una actuació que també dona resposta a les peticions que molts veïns i veïnes han traslladat durant els darrers mesos en relació amb la neteja dels espais públics. Precisament sobre aquest reforç de les tasques de neteja i sobre la implantació del sistema de baldeig als carrers de Castelldefels, escoltem les declaracions del regidor del Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler.
6: Seguim treballant amb les neteges intensives de la ciutat de Castelldefels i ara hem introduït també des de fa uns mesos el baldeig. Ho fem pels matins i a les nits. Sobretot tots els barris del centre el fem durant el matí per intentar minimitzar les molèsties dels veïns. I tota la zona perimetral de Castelldefels la fem en horari nocturn. La veritat és que estem intentant intensificar molt la neteja dels nostres carrers i, sobretot, millorar aquesta sensació que tenim de ciutat neta, ordenada i, sobretot, mediambientalment sostenible. Estem, doncs, molt satisfets dels nous equips que estem tot rebent i tota aquesta nova maquinària que estem incorporant a la presa de neteja. A les properes setmanes rebrem dues noves unitats de baldeig i amb aquestes dues unitats podrem arribar a molts més carrers de la ciutat de Castelldefels. Són molts els veïns que ens demaneu que intensifiquem la neteja a la via pública i la veritat és que amb els mecanismes que tenim actualment a Castelldefels ho estem aconseguint. Però tot això no seria possible sense vosaltres, que col·laboreu, que contribuïu a que Castelldefels sigui cada vegada més guapa i més neta.
0: El responsable municipal ha destacat que el servei està incorporant nous equips i maquinària per augmentar la capacitat d'actuació sobre el terreny. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu rebre durant les properes setmanes dues noves unitats de baldeig que permetran ampliar la cobertura del servei i arribar a un nombre més elevat de carrers de la ciutat. Des del consistori asseguren que aquesta renovació de recursos que ha contribuït a millorar l'eficiència de les tasques de neteja i consolidar les actuacions intensives que s'estan desenvolupant actualment. La voluntat és mantenir una presència continuada dels equips municipals als diferents barris i actuar de manera més àgil davant de les necessitats detectades. Finalment, l'Ajuntament ha volgut recordar que el manteniment de la neteja viària és també una responsabilitat compartida. Per això ha fet una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per mantenir els espais públics en bones condicions i contribuir entre tots a fer de Castelldefels una ciutat cada vegada més neta i agradable per viure-hi. La Festa Major de Castelldefels estrenarà enguany una de les seves grans novetats, les penyes de Festa Major. La iniciativa, impulsada per fomentar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat, ha tingut una resposta molt per sobre de les previsions inicials. El període d'inscripcions es va tancar el passat 31 de juliol amb 49 penyes registrades i un total de 1.009 participants. Les dades han sorprès fins i tot el govern municipal, que reconeix que l'acollida ha estat molt superior a l'esperada. Un èxit que obligarà a replantejar alguns dels actes previstos inicialment per adaptar-los a un volum de participació molt elevat. Precisament la regidora de festes, Cristina Corona, ha destacat la sorpresa i la satisfacció de l'organització davant l'allau d'inscripcions rebudes.
4: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: La creació de les penyes busca convertir els veïns i veïnes en protagonistes de la festa, una fórmula tradicional en moltes poblacions que contribueix a generar ambient festiu, dinamitzar les activitats populars i reforçar els vincles entre la ciutadania. Més enllà dels números, des de l'Ajuntament es posa en valor el component social de la iniciativa. Les penyes han nascut amb voluntat de fomentar la convivència, la cohesió i l'orgull de ciutat, afavorint que les persones de diferents barris i generacions comparteixin espais i experiències durant els dies de celebració. De fet, segons ens explica la regidora, aquest sentiment de pertinença és precisament un dels aspectes que més destaquen les persones que han decidit formar part d'una penya.
4: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent, el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó, d'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: Les penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major. A banda de participar en la programació general, els seus membres podran accedir a activitats exclusives que estan acabant de definir-se. Entre les propostes previstes hi ha un acte específic per als penyistes i una participació especialment durant la jornada del pregó, que marcarà l'inici oficial de les celebracions. Per facilitar-ne la identificació de cada penya, ha estat creada la seva pròpia samarreta amb un nom i un logotip. A més, els participants inscrits rebran material distintiu de la Festa Major que els permetrà fer visible la seva pertinença al grup durant els diferents actes. Sobre aquesta identificació i sobre el repartiment dels tradicionals mocadors de Festa Major, ens ho explicava novament la regidora Cristina Corona.
4: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. Dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: El dia del pregó s'habilitaran punts de recollida a la plaça de l'Església perquè la ciutadania pugui obtenir el seu mocador. Tot i això, els membres de les penyes el tindran reservat prèviament i el podran recollir a través dels seus representants. Amb aquesta primera experiència, Castelldefels incorpora una figura molt arrelada en les festes populars arreu del país i ho fa amb unes xifres que evidencien l'interès dels veïns i les veïnes per implicar-se en la celebració. Un debut que, a falta de veure la resposta als carrers, ja es pot considerar un èxit de participació. La Festa Major de Castelldefels tindrà accent local. El grup Vesta actuarà com a taloner de Detallets després d'haver-se imposat en la categoria de música en el concurs de Nous Talents 2026, una iniciativa municipal que dona suport als artistes emergents de la ciutat i que ofereix una plataforma per mostrar el seu talent davant del gran públic. La banda va aconseguir el primer premi en la final celebrada el passat mes de juliol, un reconeixement que, a més de valor artístic, comporta l'oportunitat de formar part de la programació de la Festa Major d'estiu. Vesta és un projecte musical nascut de la passió compartida per la música dels seus integrants. En una entrevista concedida fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, el vocalista del grup explicava com la seva experiència musical va començar mentre que compaginava la música amb la seva carrera com a jugador professional de bàsquet.
7: Com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà ens vam conèixer. Però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i, bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons. I un dia doncs vaig dir, bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet cada cop ha fet una cançó, no? I sí. No era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic, hòstia, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir, ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no? Una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs, em va liar ella, dir, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant.
0: Amb el pas del temps, aquell projecte personal va anar incorporant nous membres fins a convertir-se en una banda consolidada amb un repertori propi i una clara vocació de directe. Els seus integrants asseguren que una de les seves principals motivacions és continuar creixent damunt dels escenaris i connectant amb el públic.
8: no? El futur ja es veurà, no? I si ve esta tira cap endavant, òbviament haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Paral·lelament, el grup continua treballant en nous projectes musicals i en la publicació de cançons pròpies, un repertori que ja ha començat a presentar en directe i que està permetent guanyar seguidors concert rere concert.
7: Avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, treure una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. Llavors, una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
0: Per bé estar, els escenaris són precisament l'espai on les seves cançons prenen tot el sentit. Els músics destaquen l'emoció de tornar en directe i de veure com el públic fa les seves composicions. Ara aquesta experiència arribarà a una nova dimensió. Gràcies a la victòria del concurs de Nous Talents, el grup tindrà l'oportunitat d'actuar en un dels concerts més esperats de la Festa Major, compartint cartell amb detalls davant de milers de persones. Un premi que confirma el potencial del grup i que convertirà la Festa Major d'enguany en una cita molt especial per una banda que continua fent camí des de Castelldefels cap als escenaris cada vegada més grans.
9: Hola, som Vesta.
10: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
11: Gràcies als Nous Talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detalls. Us esperem. No me...

0: ha estat notícia aquest divendres.
1: Les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord continuen avançant a Castelldefels. Es tracta d'una infraestructura considerada estratègica per millorar la gestió de l'aigua de pluja i reduir el risc d'inundacions en episodis meteorològics adversos. L'actuació està impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i compta amb una inversió de prop de 14,6 milions d'euros. El projecte forma part de les mesures impulsades per adaptar les infraestructures del municipi als efectes dels fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més freqüents al litoral mediterrani. La principal millora arribarà quan l'instal·lació entri en funcionament. La capacitat de desguàs passarà de 13 metres cúbics per segon actuals als 31 metres cúbics per segon, més del doble de la capacitat que ofereix avui el sistema. Aquesta ampliació permetrà gestionar amb més garanties els episodis de precipitacions intenses i millorar el comportament de la xarxa de drenatge del municipi. La nova estació incorporarà 7 bombes submergibles de 400 kW de potència cadascuna amb capacitat de bombar 5,3 metres cúbics d'aigua per segon. El sistema es completarà amb canals de desbàs, cambres d'aspiració i diferents cel·les de bombeig destinades a optimitzar el funcionament del canal Interceptor Nord. La infraestructura inclourà també 4 edificis auxiliars. Entre ells hi haurà un centre de control d'uns 300 metres quadrats, un espai per als grups electrògens, un edifici de recepció i mesura i un altre destinat als centres de transformació elèctrica que alimentaran el conjunt de la instal·lació. Aquest projecte s'emmarca dins del Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Catalunya 2022-2027 i compta amb el finançament europeu a través dels fons FEDER, que poden arribar a cobrir fins al 40% de la despesa elegible d'actuació. Els treballs es desenvolupen per fases i una vegada finalitzada l'obra civil, la infraestructura haurà de superar un període de proves abans de la seva entrada en el servei. A més, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat ambiental i mesures d'integració paisatgística coordinades amb l'Ajuntament de Castelldefels. L'avanç d'aquesta actuació arriba precisament en una setmana marcada per l'activació de la prealerta per risc d'inundació al municipi, una coincidència que posa de manifest la importància de continuar reforçant les infraestructures destinades a gestionar l'aigua de pluja i augmentar la capacitat de resposta de la ciutat davant d'episodis meteorològics cada vegada més intensos. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes en la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes, cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. Des del consistori es recorda que aquestes instal·lacions permeten dipositar residus especials o materials que no s'han de llançar als contenidors convencionals, contribuint així a millorar els índexs de reciclatge i a reduir l'impacte ambiental. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions compatibilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponents l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquests serveis per aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable dels residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. Música. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per millorar la recollida selectiva i fomentar la reutilització dels residus. En aquest sentit, el municipi ha completat la renovació dels contenidors destinats a la recollida de roba, calçat i teixits d'origen domèstic. La primera fase d'actuació, desenvolupada durant la segona quinzena de juliol, ha permès substituir els antics contenidors per nous models amb una imatge més integrada a l'espai públic, similar a la resta de contenidors de recollida selectiva de la ciutat. Els nous equipaments mantenen el color taronja que identifica la fracció tèxtil. La renovació del servei continuarà aquest mes d'agost amb la incorporació de 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris del municipi. Amb aquesta ampliació, Castelldefels passarà a disposar de 45 punts de recollida amb un total de 67, fet que representa un increment del 55% de la xarxa actual. Des del consistori recorden que la roba, el calçat i els teixits de la llar no s'han de dipositar al contenidor gris de la resta. La separació correcta d'aquests materials permet recuperar recursos, reduir el volum de residus que acaben a l'abocador o a la incineradora i avançar cap a un model d'economia circular més sostenible. Amb aquesta ampliació, la xarxa de contenidors, l'Ajuntament aposta per facilitar el reciclatge dels residus tèxtils i reforçar els hàbits de consum responsable entre la ciutadania.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank

0: Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma, de Cicerón.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Molt ben llegit, Carla.
2: Gràcies.
1: Ben tornat, Lluc.
3: Bones.
1: Hola, Mireia.
4: Hola, Misha.
1: I ben tornada, Nina.
5: Hola.
2: Ha venido para quedarse, la Nina.
5: Sí, m'està encantant. D'aquí no em moveu, eh?
1: Nosaltres celebrem tornar-te a tenir aquí amb nosaltres. Doncs bé, avui tenim un programa ple de reptes.
2: Tinc unes ganes, Misha, tinc unes ganes.
1: Què farem avui, Carla? Explica-ho, explica-ho.
2: Mira, vamos a hacer dos juegos. Uh-huh. En el primero vamos a leer unos fragmentos de unos libros que todo el mundo conocemos. Y los demás van a tener que adivinar qué libro es. Y en el segundo vamos a leer también fragmentos de relatos nuestros propios.
1: Exacte. I a més, avui comptem amb nosaltres, com he dit, amb la Nina Roma, que ella, a més, també és autora, poeta, i ens llegirà fins i tot un fragment seu.
5: Gràcies, Misha.
2: O sea, la suerte que tenéis. O sea, esto es en primicia, eh?
5: Bueno.
1: Però anem a començar pel principi. Endavant amb Endevina Endevinalla.

0: Efectivament, arriba el moment de posar-nos a prova i també us convidem a jugar des de casa. Sereu capaços d'endevinar de quin llibre es tracta? Vinga, Lluc, vols fer els honors?
1: Vinga, a veure... Vale, jo llegiré el fragment.
0: Vinga.
1: Sí. No sabia com de llarg havia de ser, així que...
0: No massa llarg.
1: No és excessivament llarg,
0: perfecte,
1: però bueno. Si no, em talleu quan vulgueu.
0: Vinga.
1: I ja està. Había sido una tarde muy larga. Victoria estaba destrozada y no tenía fuerzas para hacer más preguntas. Incluso cuando vi, ya llorado tanto que ya no le quedaban más lágrimas.
0: Ok.
2: No, no, tío.
0: ¿Hi ha més fragment o...?
1: Voleu que segueixi?
0: Puc llançar jo una proposta, a veure si l'encerto?
2: Misha, no puede ser, tío.
0: Pot ser que sigui... Memòries d'Eidun?
1: Molt bé, Misha, no, que no coneixes.
2: De verdad.
0: Bueno, no sabia dir-te si el primer, el segon o el tercer.
1: És el primer, és el primer.
0: Vale, vale.
2: Quiero ganar y contigo no se puede. Es que no se puede. Pues yo la voy a poner más difícil, ¿eh?
0: Okay.
2: Yo la voy a poner más difícil. Vale.
0: Es que m'ha sonat Victòria, dic, pot ser o pot no ser, però...
1: He de dir que he estat buscant un fragment on no sortís com a mínim Kirtash, perquè he pensat, igual és passar-se, no?
0: Sí. Molt bé, Carla, toca.
2: Vale. A ver si sois capaces. El gran hermano te vigila.
3: ¡Toma, 1984!
2: Pero, oh, vale, vale. No, no, no, espérate, que tengo otra. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate.
0: Però, madre...
2: No, no, espérate.
0: No, però mira, ja haver-la deixat llegir una miqueta més.
2: No, no, no puede ser.
3: Tanco la boca.
2: Así no se puede jugar, ¿eh? Así no se puede jugar. No debo tener miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Dilo.
4: Dune?
2: Sí.
0: Uau.
3: Estem molt increïbles, Carla, eh?
0: Em trec el barret. Aquesta sí que no l'hauria endevinat mai.
4: És que, a més, és una frase que a mi també se'm va quedar molt gravada.
0: Uau.
2: No sé.
0: Uau, però
2: joder,
0: molt ben
2: pues
0: escollides.
2: Pues me he hecho la difícil y ha sido la primera en caer. Esto es un cachondeo, de verdad.
0: Vinga, a veure
1: Carla,
0: si...
1: Carla.
0: Si endevineu la meva ràpid, va. Vinga, jo us dono permís d'interrompre'm, encara que sigui la primera línia.
2: Oh, no, hombre, no, m'han interrompido a mi en la primera palabra.
0: Vinga, diu així. Mira, jo no volia ser un mastís. Si està... No? No? Encara en res? Vinga.
2: No, sí, sí, la miré ja. Dilo ja.
4: No, és que sé de què és, però no me'n recordo el nom.
0: Una més. Si estàs llegint aquest llibre perquè penses que potser tu també ho ets, t'aconsello que el tanquis ara mateix. Creu-me el que la mare... Creu-te, perdó. El que la mare o el pare t'hagin explicat sobre el teu naixement i procura fer vida normal. Ser mestís és perillós. Fa por. I tot sovint et porta a morir de maneres francament desagradables.
1: O és Percy Jackson o no tinc ni idea.
0: Ding, ding, ding! Sí, senyor!
1: Jo he dit que has dit mestís i he dit... Deve ser-lo, però suposo que m'ha passat una mica com tu amb la Victòria, que era com... Podria ser-ho, però... Mm.

0: i si no.
1: Efectivament. Molt bé, punt pel Lluc.
2: Bé, jo tinc un parell, però per si una és molt difícil, l'altra... Mm-hmm. Jo sé que la Misha la coneixerà.
1: Ui, a veure.
2: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
1: Nina, ¿tú la saps?
3: Endavant, endavant.
1: No, no, tu...
3: No, la sé.
1: Ah, no. A veure, i vosaltres, no?
4: No.
1: 100 años de soledad.
4: Uau, jo sempre busco que... Clar, tu no estàs batxillerat.
0: A mi millor és, Carla, que jo tinc un punt.
1: Bé! Molt bé, bona. Sí, és que és com molt mític. He de reconèixer que no l'he llegit, però és que és un inici tan mític
4: que jo havia escrit sobretot inicis, perquè, o sigui, d'aquests que et queden gravats.
1: Mm. Sí, molt bé, molt bé. Doncs, vols dir-li el segon fragment a la Nina?
4: Sí.
1: Vinga.
4: Ah, però entonces la Mireia no
5: participa. No, jo no puc participar en aquesta. Tinc dues idees.
0: Home, faltaria que interrompis per dir el llibre que ha buscat ella.
5: Escull algun?
1: Vinga, doncs a veure si endevinem...
3: No, és que són...
1: A veure, és que són fàcils, sí. Aquests.
4: A veure, dilo. Dilo.
1: Venga,
3: a veure. Que cuando llega el Samsa se despertó una
4: tío,
3: mañana...
4: Tio, Metamorfosis, no?
1: Bona, sí. A més, justament el programa que vam fer de Sant Jordi vam parlar de Gregor Samsa, també. Sí. Vinga, un segon, i ara deixem-la llegir.
3: Que em va tocar a mi.
1: Correcte. Vinga, ara sí, deixem-la llegir.
4: Ah, ara deixem-la llegir-la.
1: Vinga,
4: ara...
1: un altre.
3: Vale, un altre. Un rock... Bueno, és igual, no digues... El senyor i la senyora Dudley, que vivien al número 4 de Private Life, estaven orgullosos de dir que eren molt normals.
0: Carla.
1: No, en sèrio?
0: Carla.
1: Carla, no?
4: No.
1: Carla, en sèrio?
0: Carla.
4: Espera, és que no estava escoltant.
3: És lo mejor del mundo.
1: Repeteix-lo, sisplau.
3: Sí. El senyor i la senyora Dudley, que vivien al número 4 de Private Life, estaven orgullosos.
1: Bueno, crec que se l'estaven aquí els companys tècnics. S'estan manifestant i tot.
3: Orgullosos, pista, que eren normals. Pista. Eren normals. Ells volien ser normals.
0: Pista, té a veure amb terfes.
4: Que no.
3: Hòstia.
4: Ah, Harry Potter.
1: Ara, bravo! Sí, era Harry
4: pista
1: Potter.
4: Pista musical.
0: I la terfa de la J.K. Rowling. Perdoneu.
1: Molt bé, doncs fem una petita pausa musical aquí al Club dels Experts i tornem de seguida. Ei, prova superada amb nota, eh? Ho hem fet tots super, super, super bé. I molt, bon, molt ben escollits aquests.
0: No ha guanyat al final la Carla, La Carla té 2 punts i jo 1.
1: Ah, jo no estava portant el compte.
0: No, ja, però jo contra la Carla sí. I ha guanyat.
1: I encertat 2 també.
0: Ja, Misha, però com des d'un no competia en cap moment.
1: Ah, ok.
0: Aquí no hi havia competició. I contra la Mireia, clarament, tampoc.
1: Molt bé, doncs ara sí, fem una petita pausa i us deixem amb la cançó Bad Things de Caitlin Rousseau.

0: Mixada-lo todo.
1: Acabeu d'escoltar Bad Things, que és la cançó, una de les cançons de la banda sonora de la sèrie Heated Rivalry, basada en els llibres de la Rachel Reed, que el Lluc i jo tenim pendent de veure. Mm,
2: i que avui han estat a punt de fer-me spoilers i he demanat explícitament que no me'n fessin perquè tenia una amiga amb qui hem de veure.
1: Sabia que aquest dia arribaria. Llavors, no t'han contaminat?
2: No m'han explicat res, tot i que vaig veure un tuit un dia. I oh, vaig veure imatges.
1: Oh!
2: Però okay. No sé res més.
1: Ok. Ok, molt bé, doncs no li farem spoiler al Lluc, però bàsicament si no heu vist la sèrie, feu, perquè és molt xula. Això sí, per majors de 18 anys, estic també intentant convèncer la Mireia perquè
3: sí, la veuré.
1: En versió original, per això.
3: Sí?
1: Sí.
3: Canvia molt?
1: Sí.
3: Sí. Vale. O sigui, no tinc cap problema, no? Perquè no puc fer canxet mentre la veig,
1: no? No, però realment és que val molt la pena. I ara sí, anem a narrar els nostres propis escrits perquè arriba la secció... El meu relat.

0: Sí, arriba el moment de fer volar la nostra imaginació i aquí ens convertim nosaltres en els autors i autores. I precisament avui comptem amb una autora entre nosaltres, amb la Nina Roma, que ens llegirà un fragment d'una de les seves obres.
1: Que
0: ens
1: privilegio.
0: Sí.
2: Gràcies, Misha. Ho intentem, intentem fer-ho bé. És una peça, aquest llibre és una peça que vaig escriure que es diu Tres dies sense temps. Us faig una mica d'introducció perquè, si no, així ho entendreu millor. Fa uns anys em vaig voler... No us passa, no?, que a vegades vols fugir del temps i no trobes la forma de fer-ho. I en aquell moment era mes d'agost i vaig pensar, com no m'agrada mes d'agost, em vaig a tancar a casa. I vaig tancar-me a casa amb les persianes abaixades.
1: Sí, soy.
2: Durant tres dies, sense rellotges, sense ordinador ni mòbil.
0: Wow.
2: I li vaig dir al meu pare, d'aquí 72 hores... Torna.
0: Wow.
2: I jo estaria aquí, perquè no volia contaminar-me de la llum del sol, perquè no volia saber l'hora que era.
0: Wow.
2: I volia doncs, menjar quan tenia gana, quan tingués gana, dormir quan tingués son, estar i fer el que em plegués en el moment en el que em plegués.
0: Wow.
2: Què va sortir d'aquests tres dies? Doncs un llibre. Perquè bàsicament el que vaig fer va ser llegir i escriure i menjar. I era dir que vaig fer molt pipí. Per què ho dic? Perquè normalment no tenies dones de quantes vegades vas al lavabo. El mateix vàter.
1: Hola.
2: I, bueno, perquè surts de casa normalment durant el dia. Doncs sembla mentida, però està aquí escrit algunes vegades que vaig dir, he fet pipí. Bueno, mira, perquè escrivia tot el que em passava. Llavors em vaig adonar que realment feia molts pipins, clar, en tres dies.
1: Ja ho sento.
2: En fi, és igual. Això és, és un escrit al raig. I hi ha el que pensava en aquell moment i tot va fluir. I us llegeixo un fragment. I diu, ara anava a dormir quan he decidit que abans m'havia de rentar les dents, perquè tot just m'acabava de menjar un plat de fabada. I mentre deixava curvar l'aigua damunt del raspall de dents, per netejar-lo abans de col·locar-hi la pasta, m'he mirat al mirall, m'he mirat i m'he agradat. M'he trobat bonica, amb les galtes vermelles, com acostumen a mostrar-se a les nits. Diria que és la nit. I la mirada empoderada de qui ha obtingut una victòria, de qui ha assolit alguna cosa que tenia pendent.
0: Uau!
3: M'agrada com ha passat com del costumbrisme a algo com més filosòfic.
1: Literal.
3: Sí.
0: Uau!
2: Bueno, tot el text és així. Vaig saltant d'absurditat a realitat, no? Si voleu llegir, doncs...
0: Doncs recorda'ns el nom de l'obra.
2: Tres dies sense temps.
0: Ah, ara s'entén. Ara s'entén tot, eh? El significat del títol. Nina, moltíssimes gràcies. Ens ha encantat aquest fragment. Vinga, qui vol ser el següent?
1: Jo.
0: Vinga.
1: Vinga.
0: Sense por.
1: Se llama Tinta en los dedos. ¿Vale? Tengo la habitación llena de libros que compré porque se... Perdón, voy a volver a empezar. ¿Vale?
4: Vale.
1: Se llama Tinta en los dedos. Tengo la habitación llena de libros que compré porque quería ser la persona que los leía, pero aquí sigo, enganchada al brillo de la pantalla a las 3 de la mañana. A veces abro uno al azar y vuelo las páginas. Me da paz, pero también un poco de ansiedad. Hay demasiadas vidas que no voy a vivir, demasiados finales que no son el mío. Me da miedo que mis 20 se queden en un próximamente que nunca llega. Al final, mi vida es como un libro de bolsillo, manchado de café, con las esquinas dobladas y un montón de frases subrayadas que todavía no sé aplicar.
0: Uau! Wow.
2: Que bonic.
0: M'ha encantat. Anava a dir-te el tros de la metàfora de la vida com a llibre de butxaca. M'encanta. Uau! Wow. Sí. I t'has plantejat continuar-lo?
1: No, yo suelo hacer esto. En plan, trocitos i trocitos.
3: Bueno, algun dia tots aquests trossos poden ensemblar-se d'alguna manera.
2: Sí,
0: Que jo ho veig com un inici molt potent d'un relat més llarg.
3: I al punt de... Aquí estic com fent scroll amb la pantalla en comptes de llegir.
1: És que literalment lo escrivia a les 3 de la mañana. I por eso...
4: Scroll, I tu... Sí. Bueno.
1: I aquí estem. És la típica noche que dices tu, estàs un montón... O sea, estàs un montón de rato en TikTok cuando deberías de estar durmiendo y dices tú, joder, Carla, ¿por qué no puedes parar, tío? O sea, tienes... Y te frustras un montón y dices, vale, pues escribo, que es algo bueno en todo el día, ¿vale? Mi aportación del día, y digo, lo escribo, ya hago los deberes para la radio y ya me voy a dormir.
4: A mí me pasa al revés, me pasa a la nit. Oye, al matí. Vull dir, quan em llevo, abans de com sortir al llit, M'estic una estona fent scroll i a vegades dic uau, para.
3: Diuen que de fet és el pitjor, o sigui, llevar-se i ho dic com culpable també, que ho estic evitant.
0: Molt bé, doncs, Mireia, per parlar et toca.
3: Bueno, jo per variar he portat un parell de poemes, però o sigui, no els llegiré tots dos, vull que escolliu. Llegeixo un com més que parla, diguem, de amor i bellesa, o més picant.
2: Picant.
4: Hòstia. Picant.
1: Que escoja l'azar.
3: Bueno, no hi ha res explícit.
2: Que escoja l'azar, no passa nada.
0: Vinga, va, picant.
3: Ai, quina vergonya. Fem de la nit un sospir, crit sord, que només ressoni el cos. Fem dels dies un panteix que ens esgoti fins a l'últim alè. I consumim la nostra existència com una espelma en aquest incendi, amb l'amor ben endins mentre s'esgota la nit.
1: Bueno, que no és explícito. Que no és explícito.
0: Bueno.
4: Totes i cada una de les línies són explícites.
1: Però me ha encantado, o sea, me ha encantado. Gràcies.
4: Amb l'amor ben endins. Sí.
0: Però bueno, aquí sudando. Cadascú...
1: Bueno, quien suda.
0: Bueno, jo quan vaig a córrer també, su.
4: Tothom en algun moment del dia.
0: La Misha, si va a la ioga, també sua.
1: Sí, vale, Mireia.
0: Avui he anat a ioga, vull dir, confirmo.
1: Jo us he preguntat.
0: Molt bé, sí. Doncs ens agrada.
3: Aviam, Misha.
2: Molt bonic.
1: Bonic, sobretot. O sigui,
2: home, sí.
1: Bonic, que no, que
2: broma, que sí. Gratificada.
1: Gratificada,
0: sí. Hemos venido a jugar.
1: Ei, doncs por supuesto.
0: No sabia que també escrivies poemes, Mireia.
3: La veritat és que sí, tinc un bon grapat. Algun dia em podria fer alguna cosa. Ella ho sap, però...
2: Jo ho sé i... Sí, ja toca que la Mireia s'hi posi.
3: I un esquelet de novel·la, però bueno, maybe someday.
2: Bueno, i un recull de poemes.
3: Sí.
0: Sí, doncs planteja tu, Mireia. Clar que sí.
3: Fa molt de vertigen de pensar-ho.
0: Ens hem d'atrevir, ens hem de llançar a la piscina amb aquestes coses. El noi el tens. Vull dir...
3: Això sí, això és cert.
0: Aviam, clar, jo no sé si llegir-vos el meu perquè jo he portat un relat breu, però d'una pàgina. Llavors, en comparació, quedarà una miqueta llarg. Si voleu, bueno, és que clar, la gràcia està en el gir final. El llegeixo?
3: Sí, a més, tens molt bona veu.
0: Vinga, va.
2: Sí, tens la veu superbonica.
0: Ai, merci. Sí. Molt bé, doncs es titula... Tocat de l'ala. I és un relat basat en fets reals. I diu així. Aquella tarda d'octubre de 1969, la senyora Irene Miotla planxava les camises del seu marit, escoltant de fons les notícies de la BBC a la televisió. Samuel Beckett es postulava a guanyar el Premi Nobel de Literatura. Manifestants per la pau havien desfilat al voltant de la Casa Blanca demanant que no es llancés ni una sola bomba més al Vietnam. I ara emetien alguna mena d'entrevista. «Oh, és molt amistós, sí», deia un home. «Almenys a mi. No li agrada gaire la meva dona. Creu que el reconeix? Deu fer-ho, perquè el divendres passat, d'entre 50 o 60 persones, em va escollir a mi». El cervell de la senyora Miotla va acabar desconnectant-se. Tornava a recordar les últimes vacances amb el seu marit. En Powell i ella havien anat a Bristol en tren i havien fet una mica de turisme. Fins i tot havien passejat per la platja i el seu marit havia trobat una petxina amb una forma ben curiosa. Però tot allò havia passat quan en Charlie encara era amb ells, va recordar entristida. «Però ha intentat desfer-se'n, senyor Wood?», insistia l'entrevistador. Silenci. I després... «Oh, al principi sí, 4 o 5 cops, però volava una mica i se'm tornava a posar el cap. I on l'acompanya? A tot arreu. Allà on vaig, ell hi va. Pel carrer, a les botigues...» En sentir allò, els ulls de la senyora Miotla es van clavar al televisor. Ara sí que s'havia guanyat tota la seva atenció. «No troba que és una mica complicat portar un colom sempre a sobre?» «Sí, a dia d'avui ja m'han brotat 3 abrics i mitja dotzena de camises», contestà el senyor Wood. «Creu que hi ha alguna solució al seu problema?» «Powell!», va cridar la senyora Miotla. «Vine aquí ara mateix!» «Si això fos cosa de la meva ment, podrien haver un psiquiatre llestos, però aquest colom és ben real». «Què passa, Cuixeni?» El senyor Miotla va entrar corrents al menjador. «És en Charlie!», exclamà la dona amb un somriure. «Quan es va espantar l'altre dia i va fugir volant, devia anar a parar al cap d'aquest senyor! Pobret, deu estar molt confós!» La senyora Miotla tenia ganes de fer-li un petó a la pantalla. En Charlie, que havia criat des que era un pollet, per fi tornaria al lloc que li corresponia, al capdamunt del seu cap. Ostres, wow.
3: Jo crec que si ens llegissis la llista de la compra, només per les veus que saps posar,
2: sí.
3: O sigui, seria un plaer. A part que el tros és boníssim.
0: A més, és real, o sigui, podeu buscar i ja aquesta entrevista que li van fer al senyor Wood és real. Mm-hmm. I està amb un colom al cap, t'ho juro. I li van fer aquesta entrevista, és real, i era d'un colom domesticat que s'havia escapat, s'havia espantat un dia i havia anat a parar al cap d'aquell senyor. I no...
1: Ah, però que jo pensava que tu havies creat això.
0: No, no, basat en fets reals, és totalment real. I hi ha l'entrevista amb... I és real, o sigui, és fortíssim.
3: El que és fort és que no et guanyis els quartos gravant audiollibres, perquè és la fusta que tens.
0: Doncs que us escoltin, que us escoltin les editorials.
2: Sí, sí. Però vaja, que és molt bonic.
0: Sí. Merci. A mi sempre m'agrada molt fer també relats basats en fets reals, perquè hi ha coses que dius, no pot ser que això sigui real, i sí, ho és.
2: Sempre supera la ficció, no?
0: Sí, la realitat supera la ficció.
4: Jo típicament faig autoficció.
0: Ah,
4: que és
0: també
4: un terme bastant divertit.
3: Ostres, voi, perquè així hem tingut com una mica de tot,
2: jo,
3: no?
1: No és pràctic, fas el Lluc.
3: Sí, sí, per això, que ara amb el Lluc tindrem una mica de tot. Mm-hmm.
0: Vinga, Lluc.
4: He de dir que he triat el menys realista dels meus textos, però tot vale. Està dins de la meva col·lecció de Wattpad, coneguda com... bueno, és igual. És de relats breus romàntics, d'acord?
0: Vinga.
4: Llavors, bueno, es diu Joc de nens. Va començar com un joc de nens. Tots dos estàvem asseguts l'un davant de l'altre a la taverna del poble. Jo feia dies que t'intentava molestar d'aquella manera que fan els amics, convençut que així tu te'n convertiries en un per mi. El to va anar pujant amb cada retret i amb cada broma que ens fèiem, fins que un soroll em va obligar a callar. El so metàl·lic de la teva espasa va ressonar per tot el local. Des de la barra, el taverner no va atrevir-se a imposar-se sobre nosaltres quan jo també vaig desenveïnar la meva espasa. I lluitant per tenir la raó, entre somriures, burletes i crits sarcàstics, et faig una estocada que et sorprèn. Rius. Penso, per un moment, que aquesta és la bona, la manera d'acostar-me a tu i repeteixo la jugada. Però aquest cop, la inesperada espasa no t'arrenca cap somriure, sinó que t'arrabassa qualsevol matís de joc i t'omple els ulls de ràbia i de deliri de victòria. Silenci. El fred metall que ara tinc clavat al vell mig de l'estómac no em permet pensar amb claredat. I caic. Caic a terra per no tornar-me a aixecar.
0: Uau!
4: I ja està.
0: He de dir, és molt xulo, però he de dir que he trigat una mica a entendre que el de l'espasa era una metàfora, perquè era com, uau, estem al món medieval?
4: O sigui, no, precisament, exacte, és com tot el text és, clar, és autoficció, és a dir, com és una cosa que d'alguna manera m'ha passat a mi, no? Però com es sentia una mica així.
0: Que xulo, no? Com aquesta batalla com... verbal, no? Que després sí. és una espasa que es clava al cor. No?
3: Jo tenia sí, l'esperança sí. que fossin eufemismes, però no diré més, que si no em censuren.
0: Mira, ja no estàs sola, eh? No estàs sola.
2: Jo
0: ja
2: penso que el mateix.
4: Doncs no patiu, no. No és aquest tipus de lluita d'espases.
1: És que tu, Mireia, con el recorrido que tienes, pues cualquiera te hace recordar eso.
2: Yo voy a callar para no dejarte en un lugar...
3: Això ho escolten, no? Menors, adults?
0: Sí, així que bueno, sí. Intentem que es mantingui per tots els públics.
2: He après molt amb la Mireia, no? Podem dir aquestes coses? Ja està.
0: En fi, doncs, molt xulo, Lluc, m'ha agradat.
4: Sí, sí. Gràcies.
0: A tu també t'ho dic sempre, eh? Tens sí, moltes coses escrites.
4: A mi em costa escriure llarg.
0: Has de fer un pensament.
4: Ja ho sé, si voleu, vull.
0: Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, un programa de rodó, eh? Molt xulo, ens ha quedat sí. avui. Hem llegit fragments altres, hem llegit fragments nostres, i recordeu que si voleu saber més sobre aquest programa, ens podeu seguir al nostre Instagram, @clubdelsexperts.cast. Fins a la propera. Adeu!
3: Adeu! Adeu. Adeu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Doncs, com sempre, amb la intenció d'acostar la cultura també als Jocs Esbarjo, en aquest cas a la nostra platja, arriba un cop més la biblioteca a la platja. Aquest mes de juliol es va inaugurar, com és habitual, continuarà també aquest mes d'agost i ja doncs, tenim algunes dades de com han anat les coses aquest mes de juliol i per explicar-nos aquestes dades amb nosaltres, Olga Pato, bibliotecària. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Recordem una mica doncs, quin era el leitmotiv aquest any de la Biblioteca a la Platja.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi, o sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Recordem que la biblioteca a la platja des de fa un temps s'instal·la en el passeig marítim.
1: Correcte.
0: Al costat del Parc del Mar.
1: Eh? Exacte. Estem en el passeig marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants.
0: Es pot llegir també la premsa diària?
1: Correcte. És el que té més èxit, diguéssim. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció i molt bé, la veritat és que molt bé.
0: I també, evidentment, es poden emportar en préstec documents
1: sí.
0: que es tenen allà a la biblioteca.
1: Exacte.
0: Evidentment, és molt més reduït que la biblioteca de Montserrat de Curado.
1: Sí, és una petita selecció i bé, li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Correcte.
0: Quin és l'horari de la Biblioteca a la Platja, Olga?
1: Doncs mira, és de dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja. Sí.
0: Les activitats es fan en un horari determinat també?
1: Sí, sempre és a les 7 de la tarda. Sí, perquè clar, si no seria impossible per la calor, però sí, a les 7 de la tarda.
0: Doncs parlem de dades. Quin ha estat durant aquest mes de juliol l'assistència en general a la Biblioteca a la Platja?
1: Doncs mira, podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja, i en concret a les activitats només 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta, perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones i el dia de l'eclipsi 78. Sí, que molt bé.
0: Pel que fa també a l'assistència, que us estaves explicant l'assistència a les activitats, en concret, quanta gent ha participat?
1: Sí, doncs com et comentava, 571, és un públic molt familiar, llavors venen molts nens, la veritat. Han vingut 222 nens, però 362 adults. O sigui que molt bé en general.
0: Quines dades podem comentar més, Olga, al respecte?
1: Pues la veritat és que ara mateix només aquestes, la d'assistència i assistència a activitats, perquè com que el còmput de préstecs és juliol i agost, no les tindrem fins a principis de setembre, segurament. O sigui que serien aquestes.
0: Mm. Recordem que la Biblioteca a la Platja, clar, és una proposta doncs, que crida l'atenció a molta gent per primera vegada, però imagino, Olga, que hi ha gent ja molt fidel a les vostres activitats.
1: Sí, et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Pel que fa respecte al que sabeu d'altres anys, i comptant, evidentment, amb que tenim un fons reduït documental allà per raons d'espai. Però quin és el gènere que més agrada de les persones usuàries de la Biblioteca a la Platja? Potser la novel·la?
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils.
0: Recordem que un es pot emportar doncs, el llibre, però també el pot llegir allà com la premsa diària, no?
1: Exacte, sí, sí, sí. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: Doncs Olga, un petó des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquestes dades, unes dades que valoreu positivament, de molta afluència durant aquest mes de juliol a la Biblioteca La Platja.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Olga. Que vagi molt bé. Ja farem el recompte final al mes de setembre de com ha anat aquest mes d'agost, que normalment també es manté l'afluència, més o menys. No?
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Olga.
1: A tu, bon vosaltres. Dia.

0: Doncs parlem ara amb el Pol Alonso. Qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Per exemple, quins temes s'ha observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no, que l'administració parla d'una manera concreta, no té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir, no? quan notifiquem, quan resolem o quan inclús volen fer un tràmit. Llavors, una de les millores doncs, que vam detectar és bueno, hem d'ajudar a tothom que vulgui fer un tràmit a l'Ajuntament de manera que li sigui més fàcil, no? Que puguin adreçar-se amb el vocabulari que utilitza tothom, el llenguatge natural, i que pugui haver-hi ja una connexió entre la ciutadania i l'administració. No? Llavors, per això hem desenvolupat aquest chatbot, que la idea és facilitar a tothom que hagi de fer un tràmit amb l'Ajuntament doncs que pugui trobar què ha de fer i que li sigui més fàcil fer aquest tràmit.
0: I en què consisteix aquest chatbox? Com funciona?
1: Sí, bàsicament, dins de la web municipal de l'Ajuntament, a la seu electrònica, hem d'entendre que és l'espai on la ciutadania pot realitzar aquests tràmits, no? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes del padró, etc., tenim allà un assistent, no, un chatbot, al final és un chat, com si tu tinguessis una finestreta on pots adreçar-te al personal de l'Ajuntament i que se't respon de manera automàtica perquè està pensat per donar atenció a les 24 hores del dia a la ciutadania, no, i per ajudar-la en aquestes gestions.
0: I tindrà resposta per gairebé tot.
1: Exacte. De moment, és a dir, aquests tipus de models de chatbot incorporen tant eines d'automatització com també eines d'intel·ligència artificial. Llavors, incorpora una base de coneixement, no, sobre les temàtiques més consultades de l'Ajuntament. No? Per exemple, els canvis de padró, les obres, multes, aparcaments, consultes que la ciutadania doncs, fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC, i la idea és que aquest xat no pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
0: Sí, sí, digue'm, Pol.
1: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. Al final, 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el model, el sistema que està desenvolupat, té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
0: Ja està funcionant, no?, en
1: sí,
0: aquests moments.
1: Exacte.
0: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
1: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa d'Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no? amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
0: Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees o bé de buscar en els foros pertinents doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
1: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament. No? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? Més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? I proposar a les àrees doncs, projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
0: Abans que arribessis tu, quedaria el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i era tractar d'unificar totes aquestes subvencions.
1: Exacte.
0: Perquè sigui més suficient a la feina.
1: Sí, al final tenir una visió holística, no? Una visió transversal, ajuda doncs, a les àrees a aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això doncs, ajuda al final no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament que a vegades doncs, el personal doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps i la veritat és una ajuda no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi les fonts de finançament. Exactament.
0: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
1: Sí, exacte. De moment, de fet, des de l'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de Turístic Sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però ara amb la meva figura doncs, també mirarem de fer projectes doncs, que puguin ser europeus i inclús amb consorcis si poden ser internacionals.
0: Molt bé. Doncs Pol Alonso, coordinador de Simplificació Administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, aquell home que intenta, que la seva tasca és que tot sigui més fàcil de cara que els ciutadans, que les ciutadanes puguin fer tràmits amb l'administració local, la més propera a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: aposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar aquell, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no?
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs. Els tenim tots aquí
1: els
0: a la taula.
1: Els tenim aquí.
0: Després ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut
0: molt bé.
1: El premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessiten ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Got. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... I has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana. Jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir. Em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, doncs, o sigui, l'has de... Hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, mm-hmm. No és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries de invalidar aquesta prova. Quan tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fa la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast, sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... Està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta... Bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altra, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició, sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 que ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè la... Però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic... això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un... con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar... es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero. Un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encallessim aquí. Però llavors seria... Què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte, és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir crear...
0: Ah, vale! Ostres,
1: paraula.
0: Un extra! M'agrada, sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la 4 recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avançem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en presta.
0: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah,
1: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament així com a incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar molt que interessant. Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parells i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim aquest veus que ja és de butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides, i doncs consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que...
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però, evidentment, els podeu agafar doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs, recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa, el matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs
1: si
0: apuntat també.
1: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé. Amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com dèiem, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari i té l'horari d'estiu i, a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8:30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8:30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina,
1: gràcies
0: a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs parlem ara amb l'Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, de diferents qüestions relacionades. Què tal? Molt bon dia, Òscar.
1: Hola, Anna, molt bon dia. Què tal?
0: Com anem? Doncs en primer lloc parlem d'una millora substancial dels busos nocturns. En què consisteix?
1: Sí, doncs ara a partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, de maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any, els dissabtes i vigílies de festius. Val? Però la resta de dies laborables no.
0: És a dir, que redueix 5 minuts, no?
1: Efectivament. Pues si ara passa un autobús cada 20 minuts, pues ara passaran cada 15. Doncs un autobús cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
0: L'itinerari serà el mateix?
1: Sí, els itineraris seran el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un nitbus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona a Castelldefels.
0: Era una ruta turística.
1: Sí, efectivament. Bé, no? Teníem un autobús que, bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? En la N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
0: Recorda'm, no sé si estic equivocada, però també des de fa poc temps en aquest servei es pot demanar que sigui a demanda.
1: Sí, efectivament, això també és un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la densitat de gènere, per baixada, no per pujada. Doncs les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, doncs pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, doncs això, s'apropa més el servei a la casa.
0: Molt bé, sense desviar-se del recorregut, sempre
1: sí,
0: parada i parada.
1: Sí, efectivament, l'autobús sempre fa el mateix recorregut, per pujar sempre a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, doncs una persona pot demanar baixar entre 2 parades i li queda més a prop del seu destí, per millorar la seguretat en aquest sentit.
0: Molt bé, doncs més qüestions relacionades amb la mobilitat, tenint aquest cap de setmana el pròleg de la Festa Major, la representació de la llegenda del Garigot, i afecta també a la mobilitat en aquest sentit, aquesta activitat.
1: Sí, efectivament, com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran 2 carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigo Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca. Val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
0: Doncs recordem també que hi ha obres que s'estan desenvolupant a Castelldefels. Recordem quines són les que afecten majoritàriament
1: sí.
0: A la mobilitat.
1: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues, no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues, bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'On Mar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització, i aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre pràcticament seria l'avinguda de la platja, i l'Avinguda 305, doncs aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre doncs ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, doncs coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cap de setmana, la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la urbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: I la setmana que ve hi ha una actuació puntual que també afectarà la mobilitat?
1: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la Ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la Ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Doncs Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per informar-nos de totes aquestes obres i com afecten a la mobilitat d'obres que s'estan desenvolupant ja des de fa un temps a Castelldefels i altres actuacions puntuals també. També recordem que ara els busos nocturns, en lloc de passar cada 20 minuts, passen cada 15 minuts, redueixen la seva freqüència. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Okay.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres, molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i Olèrdola i el Fos, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? És un... La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és... I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foix, totalment verda, i era que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten que s'agrada i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc. Inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula. O sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar-ho perquè ja venim al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja, jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests 7 parts, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs en aquesta festa major, el pròleg de la qual la tenim aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la representació de la llegenda del Garigot, doncs en aquest context, la festa major d'estiu, com és habitual, un dels actes més tradicionals és la lectura del pregó. Aquest any serà una lectura del pregó doble, també, perquè la faran el cantant, el músic local Piqueras i també membres de la Coral Marinada, una entitat del nostre municipi que fa enguany 100 anys, ni més ni menys. Una de les seves activitats més conegudes és la recuperació de la cantada de caramelles. Doncs vam parlar amb un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill, de la història de la seva coral i dels seus projectes i de l'essència, com deien, d'aquesta entitat, que enguany ha fet 100 anys.
1: Doncs en aquests dies festius de Setmana Santa, una activitat molt destacada té lloc aquest dissabte, com és la cantada de caramelles per part de la Coral Marinada. Amb nosaltres, un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill Gil. Què tal? Molt bon dia, senyor.
2: Molt bon dia.
1: En què consistirà aquesta cantada de caramelles?
2: Bueno, aquesta cantada és com típicament ja fem cada any, ja, durant fa molts anys. Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu ja, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Vellamar, Platja, tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar. I sempre de molt abans, des que vam començar, que érem uns crios. Jo tenia 13 anys quan vaig començar, altres abans, altres amb 14 o 15. Uh-huh. I bueno, sempre hem sigut, érem llavors un coro que érem de 35 a 40 persones, entre nanos joves i gent més gran. Uh-huh. I això s'ha anat continuant cada any, menys aquest any del Covid, que no es va poder fer, però mentrestant sempre s'ha anat fent. I després també hi havia l'acostum, vam estar bastants anys que es feia una trobada de caramelles també, després del diumenge de Glòria, era l'altre diumenge, per tota la part del Penedès i Garraf, i cada any tocàvem un poble, i allà es fotia ens ajuntàvem entre 24 o 25 coros de caramelles, i cantàvem dues peces, i després es feia allà un aperitiu de germanor entre tots els que hi havíem. I cada any ja s'anava programant amb el que li tocaria el pròxim any. No? I per aquí, pel poble, doncs això, hem anat continuant la tradició aquesta i cantem, doncs mira, el dissabte sortirem, si Déu vol, ara ja fa aquests anys, ja fa almenys 25 anys o així, que ja no cantem els dilluns de Pasqua, i només cantem dissabte per la tarda i diumenge pel dematí. Abans també, el dissabte, me'n recordo que es feia una cantada on s'hi cantaven les peces que havíem assajat i a més es cantava sempre un popurri i unes coples humorístiques allà davant de l'Ajuntament, que hi havia les autoritats i tota la gent del poble que venia a escoltar-ho. D'allà llavors ens portaven amb el camió de la Rocalla, que ens el deixaven, i anaven fins a la casa de l'alcalde, que llavors era el Francesc Vinyes, i allà li cantàvem també, li fèiem una cantada amb ell, i després ja ens anàvem cap a casa, però ja eren les 12:30 o quasi la 1 de la matinada, això el dissabte. Això ja després, ja anys enrere, a poc, doncs ja es va anar perdent, i fins que allà ja l'Ajuntament ja no s'ha fet més. I ara doncs sortim el dissabte a les 4, a les 5 de la tarda, d'allà de la parròquia, d'aquí de la plaça de l'Església, ens anem cap a la part de l'Avinguda Constitució, des de més o menys per allà on hi ha el Vives, fins quasi bé al final on hi ha aquella carnisseria del Soler. Després donem la volta i entrem ja pel mig del poble i ens anem fins al carrer Iglesia, i del carrer Iglesia i anem fins al final de tot, fins a Manuel Girona, i anem cantant per cada posto de per allà, anem fent cantades, tornem a vindre i segons l'hora que sigui, doncs, no cantem també alguna cosa per allà a l'Avinguda de Santa Maria, per la, allà a les geladeries que hi ha, i ja més o menys cap a les 8, 8 i mitja el dissabte ja acabem. I diumenge al matí doncs, ens anem allà al CAIS, ja fa molts anys que anem allà a dinar. Abans anàvem molts anys, havíem anat al Barçara, i després quan el Barçara ja va acabar, que van agafar una altra persona, llavors vam anar uns anys també allà al Colorado, i anàvem, ens juntàvem allà tota la colla a esmorzar, i d'allà ja, ja fèiem el recorregut. I ara ja fa uns quants anys que anem allà al CAIS, al final de l'Avinguda de Constitució, esmorzem a les 9 i a les 10 ja es comencem a cantar per allà.
1: Per la gent que no ho sàpiga, què són les caramelles? Quines lletres tenen aquestes cançons?
2: Bueno, aquestes lletres són lletres de cançó popular, sobretot són habaneres, valsos, algun valsos mariners, després també cantem alguna sardana, i més o menys és tot cançó popular catalana, alguna cançó també en castellà, també, potser aquest any farem les habaneres de Cádiz, del Carlos Cano, i una del José Luis Ortega Monasterio, que és en part en castellà i part en basc, es diu Bichincho, que és molt maca. Bueno, portem un repertori de 14 o 15 peces per anar cantant variadament. En un lloc en cantarem dos, en un altre en cantarem tres, i sempre variant el repertori, per no repetir-ho.
1: Doncs, Vicenç, que us vagi molt bé aquesta nova trobada amb les caramelles aquest dissabte i el diumenge.
2: Si Déu vol.
1: Gràcies per venir a explicar-ho.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
2: I fins l'any que ve, si Déu vol. I molt bona Pasqua.
1: Igualment.
2: Vinga.

Fa uns mesos van tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners a la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps van tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre, i aquestes són els diàlegs d'aquesta entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: tu.
1: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
2: Bona tarda. Què tal?
1: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
3: Hola, bona tarda.
1: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
4: Molt bones, com anem?
1: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a què es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els precedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com es va conèixer, Albert.
2: Bueno, doncs, bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, bueno, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt, molt igual, i va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps, i vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria, i vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica...
3: No, com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
1: Però tu ets el cantant, eh?
3: Sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, adeus, ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic: pues, tio, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar. Vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs em va liar ella, dir: pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho. De moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira ahí del carro arribarem molt lluny.
1: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
4: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing... però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot, però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no em pregunti si vull tocar jo, i llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
2: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
3: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú, i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock, i m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda, seguint endavant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que anava a contestar això, no?
2: Però... Sí, bueno, jo, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
3: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions, ella està molt activa, té molts contactes, i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell, i allà vaig entendre moltes coses, perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
3: Una altra pel·li.
2: Sí. Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ell al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc, i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
1: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
3: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
2: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus... i després les cantes.
1: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que, encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó, i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
3: sí,
2: era.
3: Sí.
2: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. Mm. O, per exemple, a mi m'agrada molt el carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any, els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
4: Això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que
1: el
4: ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè... té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús... estant nosaltres a l'escenari ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
1: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, el so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? En directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Mm. Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, veure's el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
2: No. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, o el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
3: Són poc originals, també t'ho dic.
2: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que és Per la via del Max.
1: Que això costa, s'ha de ser generós.
2: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
3: Sí,
2: li he dit, li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
3: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor de totes les cançons, des de diferents perspectives, des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? I llavors sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica los trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent... doncs connecta, no? L'Albert també m'explica una anècdota d'ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la, l'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
2: Sí.
3: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, un sentiment, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
1: Sí, sí.
3: Llavors això és superxulo, la veritat, i crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
1: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
2: De moment tenim això, esperant a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. De que es pugui dir de moment,
3: sí,
2: no?
3: I això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan...
2: bueno, estan en l'aire.
1: Si estan en l'aire, les deixem allà.
3: No les agafis, clar.
1: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge, amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
4: No, clar que sí. Jo estic molt segur que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
3: Exacte.
1: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
2: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
2: Merci. No me sale olvidarte y ya no voy a mentir.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La transformació de Canai Marit ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Canai Marit a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. L'actuació permetrà recuperar per a ús del ciutadà un espai que durant dècades va funcionar primer com a pedrera i posteriorment com a aparcament de camions. Ara, aquest àmbit està cridat a convertir-se en un dels principals espais verds de Castelldefels. El projecte contempla la creació de zones ajardinades, àrees de joc infantil, un espai per gossos, pistes esportives, camins per passejar i per practicar activitat física, així com un anfiteatre a l'aire lliure. També s'aprofitarà l'orografia de

0: a Can Emeric. Això no serà un parc, serà el nou pulmó verd de la nostra ciutat. Quan vaig assumir l'alcaldia de Castelldefels, això era un pàrquing de camions, un espai infrautilitzat que hem recuperat perquè ho puguin gaudir tots els veïns de la nostra ciutat. Hem fet un projecte participatiu obert a tothom. Plantarem arbres, molt important. Millorarem la gestió de l'aigua en aquesta zona. Hi haurà un espai esportiu, un espai infantil i un espai per a gossos. I també hi haurà una zona d'amfiteatre on es puguin fer xerrades de sensibilització mediambiental. La bona notícia és que aquest projecte ja està adjudicat per l'àrea metropolitana de Barcelona. A final de setembre començarà l'obra. Què et sembla? T'agrada aquest futur parc o prefereixes que tornin els camions aquí, a Can Emeric?
1: Segons les previsions municipals i metropolitanes, les obres començaran a finals de setembre o durant el mes d'octubre. Un cop finalitzades, Can Emeric passarà a ser un espai degradat a convertir-se en un nou pulmó verd per la ciutat, ampliant la xarxa de parcs i zones de lleure de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
1: La Biblioplatja de Castelldefels fa un balanç molt positiu en el seu primer mes de funcionament. El servei que depèn de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ha registrat una elevada afluència de públic tant en les activitats programades com en els serveis de lectura i de préstec. Enguany, una de les propostes amb més èxit ha estat la programació dedicada a l'astronomia i a l'eclipsi solar previst per al pròxim 12 d'agost. Les activitats dels anomenats dimarts astronòmics organitzades amb la col·laboració de l'associació Astrofel han despertat un gran interès entre els assistents. Ho explica Olga Pato, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'escoltem.
3: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi. O sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
1: Ubicada al Passeig Marítim número 133, la Biblioplatja ofereix molt més que un espai de préstec de llibres. Els usuaris també poden trobar premsa diària, revistes, jocs de taula per a infants, per a adults. Escoltem l'Olga Pato com ens ho especifica.
3: Estem en el Passeig Marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé. Li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Les dades d'assistència confirmen la bona acollida del servei. Durant el primer mes, la Biblioplatja ha rebut de 1.600 visitants i prop de 600 persones han participat directament en activitats organitzades. Algunes de les propostes vinculades a l'eclipsi o als tallers familiars han registrat xifres destacades d'assistència. Escoltem l'Olga Pato com ens comenta l'assistència a la Biblioplatja.
3: Podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i, en concret, a les activitats només, 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones. I el dia de l'eclipsi, 78. O sigui que molt bé. Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà. Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a Castelldefels i que no

0: esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
1: La Biblioplatja no només s'ha consolidat com un recurs habitual als usuaris de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, sinó que també s'ha convertit en un punt d'interès per a persones que visiten Castelldefels durant l'estiu i que descobreixen l'equipament de manera inesperada. Pel que fa als hàbits de lectura, la novel·la continua sent el gènere més sol·licitat pels usuaris adults, mentre que els llibres infantils mantenen una gran demanda gràcies a l'elevada presència de famílies que visiten aquest equipament durant l'estiu. Escoltem l'Olga Pato com ens ho comenta.
0: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
1: La Biblioplatja romandrà oberta durant tot el període estival, combinant el servei de lectura i de préstec amb una oferta d'activitats culturals i divulgatives que s'han consolidat com un dels atractius de l'estiu a Castelldefels. Els dermatòlegs alerten de l'augment dels casos de càncer de pell i insisteixen en la necessitat de reforçar la protecció solar des de la infància. La doctora Fortuny, dermatòloga de l'Hospital de Viladecans, centre de referència per Castelldefels, recorda que bona part dels efectes de la radiació ultraviolada es manifesten anys després. De fet, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que l'exposició excessiva al sol durant la infància i l'adolescència augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell a l'edat adulta. Escoltem la doctora Fortuny.
2: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta.
1: La preocupació dels especialistes arriba en un moment en el que els diagnòstics continuen augmentant. Segons explica la doctora Fortuny, la implantació d'un sistema de diagnòstic precoç mitjançant imatges dermatològiques ha permès detectar i tractar molts més casos a l'Hospital de Viladecans. L'escoltem.
2: A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
1: L'OMS recorda que la radiació ultraviolada és la principal causa dels càncers de pell i que els seus efectes són acumulatius al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, els experts insisteixen en que la protecció solar no s'ha de limitar als dies de platja o a les vacances d'estiu. L'escoltem.
2: El que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell.
1: Entre les principals recomanacions, els especialistes aconsellen evitar l'exposició solar durant les hores de màxima radiació, buscar espais d'ombra i utilitzar fotoprotectors adequats. En aquest sentit, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que la protecció davant del sol s'ha de combinar amb l'ús de crema solar i amb mesures físiques de protecció.
2: Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
2: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació.
1: La conscienciació és precisament un dels objectius de la xerrada sobre salut dermatològica que s'han dut a terme a Castelldefels. La voluntat ara és arribar a tota la població, especialment als infants i adolescents, a través dels centres educatius, les entitats esportives i les activitats de lleure.
2: Les persones que van assistir, sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenim com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
2: Però sí que, i és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
1: L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que els menors de 3 anys han d'evitar l'exposició solar directa i prolongada i que els nadons de menys de 6 mesos s'han de protegir preferentment amb roba, gorres i ombra. Uns hàbits que, segons els experts, són claus per reduir el risc de patir càncer de pell en el futur.
3: Hasta notícia aquest dimecres.
1: Castelldefels ja escalfa motors per la Festa Major de 2026. Tot i que les activitats oficials començaran el pròxim 13 d'agost, aquest cap de setmana ja es podran viure les primeres propostes vinculades a la celebració amb la llegenda del Garigot, la Diada Castellera i diverses activitats de cultura popular organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena de les Penyes de Festa Major, una iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana que ha superat totes les expectatives d'organització. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que la resposta ha estat molt superior a la prevista inicialment.
4: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran... Vaya poca previsió, però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes... pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
1: Les noves penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major i especialment en l'acte inaugural del pregó, que aquest any anirà a càrrec del cantant local Piqueras i la coral Marinada, que celebra el seu centenari. Més enllà de portar l'ambient als carrers, l'Ajuntament vol que les penyes esdevinguin un nou element de cohesió i sentiment de pertinença a la ciutat.
4: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa... sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
1: Els penyistes estaran identificats amb les seves pròpies samarretes i també rebran material específic de Festa Major. A més, el dia del pregó s'habilitaran espais perquè els participants puguin recollir els tradicionals mocadors festius.
4: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. El dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
1: Pel que fa a la programació, la Festa Major tornarà a distribuir les activitats en diferents espais de la ciutat amb l'objectiu d'arribar a tot tipus de públics. Concerts, espectacles familiars, cultura popular, activitats esportives i propostes gastronòmiques ompliran 4 dies intensos de celebració. Entre els noms més destacats del cartell hi trobem Chenoa, Genestar, Los Toreros Muertos, Tribut a Queen de Bolsara o les actuacions de Detallet, entre moltes altres propostes. La regió regidora de festes, destaca precisament la diversitat d'espais i activitats previstes al programa.
4: Aquest any hi ha com quatre punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la passada d'església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant a la plaça, davant de la biblioteca. Bueno, també a Arcadi Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests quatre punts que estaran tres dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, bueno, les quatre més importants, doncs, bueno, The Tallets, Chenoa, Los Toreros Muertos, i Ginestà, que és també molt, molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra, hi ha... L'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Electrobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ i tal. Tornen amb un espectacle nou, també el guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup, actuaran de taloners de detallets, i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre alguna cosa, i molt maco, molt tranquil i molt bonic.
1: Una altra de les apostes d'enguany serà la Festa Jove Alternativa, la FAC, que creix i canvia d'ubicació després de la bona acollida de les edicions anteriors. La proposta incluirà activitats, tallers, concerts i sessions de DJs pensades especialment per al públic jove. Cristina Corona explica que l'espai també tindrà un dels protagonistes de la Festa Major, Piqueras, que compartirà el pregó amb la Coral Marinada.
4: L'any passat es va fer a la Muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més es pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels, i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els hi ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
1: Durant els quatre dies de celebració tampoc hi faltaran cites tradicionals com la processó de Festa Major, les habaneres, el correfoc, el Holy Dolly Festival, la paella popular o el castell de focs artificials que posarà el punt i final a les festes la nit del 16 d'agost. Amb una programació pensada per totes les edats i la incorporació de les noves penyes, Castelldefels enfronta una Festa Major que aspira a omplir carrers, places de música, tradició i participació ciutadana. L'Ajuntament ha ampliat la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia a tot el terme municipal com a mesura preventiva davant d'aquest elevat de risc d'incendi forestal que continua afectant a la ciutat. La restricció que es va decretar inicialment el passat 31 de juliol afecta tant els espais públics com a les propietats privades a l'aire lliure. Això significa que queda prohibit utilitzar petards, coets, bateries i qualsevol altre tipus de material pirotècnic mentre la mesura continuï vigent. Segons ha informat el consistori, la decisió respon a la persistència de les altes temperatures, la baixa humitat i les condicions meteorològiques que podrien afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. En paral·lel, l'Ajuntament també manté activades diverses mesures preventives de vigilància i coordinació en serveis d'emergència, especialment aquestes zones més pròximes al massís del Garraf i als barris situats a la interfície forestal. L'Ajuntament insisteix que l'objectiu principal d'aquesta restricció és protegir les persones, preservar l'entorn natural i minimitzar qualsevol situació que pugui posar en perill la seguretat col·lectiva durant aquest període del risc d'incendis. La C32 Sud ha posat en marxa una nova campanya de manteniment de diversos trams de l'autopista amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de conservació preventiva que permet mantenir el paviment en òptimes condicions, millorar l'adherència dels vehicles i allargar la vida útil de la infraestructura. Segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Peneque, aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per garantir el bon estat de la xarxa viària i reforçar la seguretat de les carreteres i avançar cap a una mobilitat més sostenible. A més, la tècnica de manteniment requereix una quantitat menor de materials que les rehabilitacions convencionals del fem, un fet que contribueix a reduir la petjada de carboni associada tant a la fabricació dels materials com al seu transport i execució de les obres. La campanya, executada per una concessionària AUCAT, responsable de la gestió de la C32 Sud, i els treballs es duen a terme principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit i garantir la mobilitat dels usuaris durant les hores de més circulació. Està previst que les intervencions continuïn durant 5 nits fins al mes de setembre en diferents punts de l'autopista. En total s'actuarà sobre més de 70.000 metres quadrats de paviment i s'utilitzaran unes 260 tones d'aglomerant asfàltic. La C32 Sud, coneguda també com l'autopista de Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona, la costa sud de Catalunya. El corredor uneix municipis com Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o el Vendrell i és utilitzat diàriament per milers de conductors, tant per motius laborals com turístics. Amb aquesta nova campanya de conservació, la Generalitat i AUCAT busquen garantir que la C32 Sud continuï oferint els elevats estàndards de seguretat i qualitat de servei i confort per als usuaris d'aquesta infraestructura estratègica. Ja hi és oberta la convocatòria per al concurs Fotografia Viu al Parc, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. El certamen, consolidat com una de les activitats culturals i ambientals més arrelades del territori, convida els participants a capturar la bellesa dels paisatges, els contrastos, la llum i els elements patrimonials dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Les persones interessades podran presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les dues modalitats convocades. La primera, sota el nom d'Els Parcs, està dedicada a qualsevol imatge relacionada amb el patrimoni natural o cultural d'aquests espais naturals. I la segona, la matinal, reconeixerà les millors instantànies captades durant la matinal Viu al Parc, que se celebrarà el pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, destaca que es tracta d'un concurs amb una personalitat pròpia i una llarga trajectòria.
5: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la particularitat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una, com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
1: Ávila recorda que el concurs forma part del programa Viu al Parc i que s'ha convertit amb els anys en una cita habitual per a molts aficionats a la fotografia del territori. Pel que fa a la participació, el concurs contempla dues categories diferenciades que permeten demostrar tant els valors naturals dels parcs com activitats que s'hi desenvolupen. Segons l'organització, les fotografies poden retratar pràcticament qualsevol element relacionat amb aquests espais naturals, des de paisatges fins a fauna, flora o patrimoni arquitectònic.
5: Des de part de patrimoni, part, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
1: Una altra de les característiques destacades del concurs és la qualitat de les obres que s'hi presenten any rere any. Els participants provenen de Castelldefels, però també d'altres municipis de l'entorn dels tres parcs naturals.
5: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Solèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà. I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar. I sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
1: De fet, des de l'Ajuntament asseguren que aquesta iniciativa s'ha consolidat plenament dins del calendari cultural de la ciutat i contribueix a descobrir perspectives sorprenents del territori. Les obres es podran presentar fins al 20 de novembre a la Masia de Can Roca, de baix, seu de la Regidoria de Cultura. El concurs repartirà un total de 1.225 euros en premis entre les dues categories. El veredicte del jurat i el lliurament de premis tindran lloc el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint amb la inauguració d'una exposició amb una selecció de les imatges dels participants. Recordem que les bases es poden consultar tant al web municipal com als canals de la Diputació de Barcelona.
3: Ha estat notícia aquest dijous.
1: L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant el seu pla de neteja intensiva amb l'objectiu de reforçar el manteniment de l'espai públic i millorar l'estat dels carrers a tots els barris de la ciutat. Entre les actuacions que s'estan potenciant destaca el baldeig, un sistema de neteja viària que permet eliminar la brutícia acumulada a la calçada i a les voreres mitjançant l'ús d'aigua a pressió. Aquest mètode s'utilitza per retirar pols, taques, restes orgàniques, excrements d'animals i altres residus que sovint no es poden eliminar completament només amb les tasques habituals d'escombrada. Els treballs es realitzen amb vehicles especialitzats equipats amb sistema d'aigua a pressió i en alguns casos es complementen amb mànegues manuals per actuar als punts més difícils d'accedir. Segons ha explicat el consistori, els serveis s'han organitzat per adaptar-se a les característiques de cada zona de la ciutat i reduir les afectacions a la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Així, als barris del centre, les actuacions es duen a terme principalment durant el matí, mentre que els sectors més perifèrics s'executen majoritàriament en horari nocturn. L'objectiu del govern municipal és intensificar la neteja diària i reforçar la imatge d'una ciutat més neta, ordenada i compromesa amb la sostenibilitat ambiental. Una actuació que també dona resposta a les peticions que molts veïns i veïnes han traslladat durant els darrers mesos en relació amb la neteja dels espais públics. precisament sobre aquest reforç de les tasques de neteja i sobre la implantació del sistema de baldeig als carrers de Castelldefels, escoltem les declaracions del regidor del Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler.
6: Seguim treballant amb les neteges intensives de la ciutat de Castelldefels. I ara hem introduït també des de fa uns mesos el baldeig. Ho fem pels matins i a les nits. Sobretot tots els barris del centre el fem durant el matí per intentar minimitzar les molèsties dels veïns. I tota la zona perimetral de Castelldefels la fem en horari nocturn. La veritat és que estem intentant intensificar molt la neteja dels nostres carrers i sobretot millorar aquesta sensació que tenim de ciutat neta, ordenada i sobretot mediambientalment sostenible. Estem doncs molt satisfets dels nous equips que estem tot rebent i tota aquesta nova maquinària que estem incorporant a la presa de neteja. A les properes setmanes rebrem dues noves unitats de baldeig i amb aquestes dues unitats podrem arribar a molts més carrers de la ciutat de Castelldefels. Són molts els veïns que ens demaneu que intensifiquem la neteja a la via pública i la veritat és que amb els mecanismes que tenim actualment a Castelldefels ho estem aconseguint. Però tot això no seria possible sense vosaltres, que col·laboreu, que contribuïu a que Castelldefels sigui cada vegada més guapa i més neta.
1: El responsable municipal ha destacat que el servei està incorporant nous equips i maquinària per augmentar la capacitat d'actuació sobre el terreny. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu rebre durant les properes setmanes dues noves unitats de baldeig que permetran ampliar la cobertura del servei i arribar a un nombre més elevat de carrers de la ciutat. Des del consistori asseguren que aquesta renovació de recursos que ha contribuït a millorar l'eficiència de les tasques de neteja i consolidar les actuacions intensives que s'estan desenvolupant actualment. La voluntat és mantenir una presència continuada dels equips municipals als diferents barris i actuar de manera més àgil davant de les necessitats detectades. Finalment, l'Ajuntament ha volgut recordar que el manteniment de la neteja viària és també una responsabilitat compartida, però això ha fet una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per mantenir els espais públics en bones condicions i contribuir entre tots a fer de Castelldefels una ciutat cada vegada més neta i agradable per viure-hi. La Festa Major de Castelldefels estrenarà enguany una de les seves grans novetats, les penyes de Festa Major. La iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat ha tingut una resposta molt per sobre de les previsions inicials. El període d'inscripcions es va tancar el passat 31 de juliol amb 49 penyes registrades i un total de 1.009 participants. Les dades han sorprès fins i tot el govern municipal, que reconeix que l'acollida ha estat molt superior a l'esperada. Un èxit que obligarà a replantejar alguns dels actes previstos inicialment per adaptar-los a un volum de participació molt elevat. Precisament la regidora de festes, Cristina Corona, ha destacat la sorpresa i la satisfacció de l'organització davant l'allau d'inscripcions rebudes.
4: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
1: La creació de les penyes busca convertir els veïns i veïnes en protagonistes de la festa, una fórmula tradicional en moltes poblacions que contribueix a generar ambient festiu, dinamitzar les activitats populars i reforçar els vincles entre la ciutadania. Més enllà dels números, des de l'Ajuntament es posa en valor el component social de la iniciativa. Les penyes han nascut amb voluntat de fomentar la convivència, la cohesió i l'orgull de ciutat, afavorint que les persones de diferents barris i generacions comparteixin espais i experiències durant els dies de celebració. De fet, segons ens explica la regidora, aquest sentiment de pertinença és precisament un dels aspectes que més destaquen les persones que han decidit formar part d'una penya.
4: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha un 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara no ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes. Mm-hmm.
1: Les penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major. A banda de participar en la programació general, els seus membres podran accedir a activitats exclusives que estan acabant de definir-se. Entre les propostes previstes hi ha un acte específic per als penyistes i una participació especialment durant la jornada del pregó, que marcarà l'inici oficial de les celebracions. Per facilitar-ne la identificació de cada penya, ha estat creada la seva pròpia samarreta amb un nom i un logotip. A més, els participants inscrits rebran material distintiu de la Festa Major que els permetrà fer visible la seva pertinença al grup durant els diferents actes. Sobre aquesta identificació i sobre el repartiment dels tradicionals mocadors de Festa Major, ens ho explicava novament la regidora Cristina Corona.
4: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. El dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
1: El dia del pregó s'habilitaran punts de recollida a la plaça de l'Església perquè la ciutadania pugui obtenir el seu mocador. Tot i això, els membres de les penyes el tindran reservat prèviament i el podran recollir a través dels seus representants. Amb aquesta primera experiència, Castelldefels incorpora una figura molt arrelada en les festes populars arreu del país i ho fa amb unes xifres que evidencien l'interès dels veïns i les veïnes per implicar-se en la celebració. Un debut que, a falta de veure la resposta als carrers, ja es pot considerar un èxit de participació. La Festa Major de Castelldefels tindrà accent local. El grup Vesta actuarà com a taloner de detallets després d'haver-se imposat en la categoria de música en el concurs de Nous Talents 2026, una iniciativa municipal que dona suport als artistes emergents de la ciutat i que ofereix una plataforma per mostrar el seu talent davant del gran públic. La banda va aconseguir el primer premi en la final celebrada el passat mes de juliol, un reconeixement que, a més de valor artístic, comporta l'oportunitat de formar part de la programació de la Festa Major d'estiu. Vesta és un projecte musical nascut de la passió compartida per la música dels seus integrants. En una entrevista concedida fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, el vocalista del grup explicava com la seva experiència musical va començar mentre que compaginava la música amb la seva carrera com a jugador professional de bàsquet.
7: Com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà ens vam conèixer. Però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet. No? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons. I un dia doncs, vaig dir, bueno, pues, per què no faig una cançó una mica en sèrio? No? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs, va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí. No era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir, ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no? Una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs, em va liar ella, dir, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant.
1: Amb el pas del temps, aquell projecte personal va anar incorporant nous membres fins a convertir-se en una banda consolidada amb un repertori propi i una clara vocació de directe. Els seus integrants asseguren que una de les seves principals motivacions és continuar creixent damunt dels escenaris i connectant amb el públic.
8: No, el futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Paral·lelament, el grup continua treballant en nous projectes musicals i en la publicació de cançons pròpies, un repertori que ja ha començat a presentar en directe i que està permetent guanyar seguidors concert rere concert.
7: Avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. Llavors, una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
1: Per Vesta, els escenaris són precisament l'espai on les seves cançons prenen tot el sentit. Els músics destaquen l'emoció de tornar en directe i de veure com el públic fa les seves composicions. Ara aquesta experiència arribarà a una nova dimensió. Gràcies a la victòria del concurs de nous talents, el grup tindrà l'oportunitat d'actuar en un dels concerts més esperats de la Festa Major, compartint cartell amb detalls davant de milers de persones. Un premi que confirma el potencial del grup i que convertirà la Festa Major d'enguany en una cita molt especial per una banda que continua fent camí des de Castelldefels cap als escenaris cada vegada més grans.
9: Hola, som Vesta.
10: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
11: Gràcies als nous talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detalls. Us esperem. No me...

0: ha estat notícia aquest divendres.
1: Les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord continuen avançant a Castelldefels. Es tracta d'una infraestructura considerada estratègica per millorar la gestió de l'aigua de pluja i reduir el risc d'inundacions en episodis meteorològics adversos. L'actuació està impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i compta amb una inversió de prop de 14,6 milions d'euros. El projecte forma part de les mesures impulsades per adaptar les infraestructures del municipi als efectes dels fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més freqüents al litoral mediterrani. La principal millora arribarà quan l'instal·lació entri en funcionament. La capacitat de desguàs passarà de 13 metres cúbics per segon actuals als 31 metres cúbics per segon, més del doble de la capacitat que ofereix avui el sistema. Aquesta ampliació permetrà gestionar amb més garanties els episodis de precipitacions intenses i millorar el comportament de la xarxa de drenatge del municipi. La nova estació incorporarà 7 bombes submergibles de 400 kW de potència cadascuna amb capacitat de bomba 5,3 metres cúbics d'aigua per segon. El sistema es completarà amb canals de desbàs, cambres d'aspiració i diferents cel·les de bombeig destinades a optimitzar el funcionament del canal Interceptor Nord. La infraestructura inclourà també 4 edificis auxiliars. Entre ells hi haurà un centre de control d'uns 300 metres quadrats, un espai per als grups electrògens, un edifici de recepció i mesura i un altre destinat als centres de transformació elèctrica que alimentaran el conjunt de la instal·lació. Aquest projecte s'emmarca dins del Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Catalunya 2022-2027 i compta amb el finançament europeu a través dels fons FEDER, que poden arribar a cobrir fins al 40% de la despesa elegible d'actuació. Els treballs es desenvolupen per fases i una vegada finalitzada l'obra civil, la infraestructura haurà de superar un període de proves abans de la seva entrada en el servei. A més, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat ambiental i mesures d'integració paisatgística coordinades amb l'Ajuntament de Castelldefels. L'avanç d'aquesta actuació arriba precisament en una setmana marcada per l'activació de la prealerta per risc d'inundació al municipi, una coincidència que posa de manifest la importància de continuar reforçant les infraestructures destinades a gestionar l'aigua de pluja i augmentar la capacitat de resposta de la ciutat davant d'episodis meteorològics cada vegada més intensos. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes en la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes, cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. Des del consistori es recorda que aquestes instal·lacions permeten dipositar residus especials o materials que no s'han de llançar als contenidors convencionals, contribuint així a millorar els índexs de reciclatge i a reduir l'impacte ambiental. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions compatibilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponents l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquests serveis per aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable dels residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per millorar la recollida selectiva i fomentar la reutilització dels residus. En aquest sentit, el municipi ha completat la renovació dels contenidors destinats a la recollida de roba, calçat i teixits d'origen domèstic. La primera fase d'actuació, desenvolupada durant la segona quinzena de juliol, ha permès substituir els antics contenidors per nous models amb una imatge més integrada a l'espai públic similar a la resta de contenidors de recollida selectiva de la ciutat. Els nous equipaments mantenen el color taronja que identifica la fracció tèxtil. La renovació del servei continuarà aquest mes d'agost amb la incorporació de 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris del municipi. Amb aquesta ampliació, Castelldefels passarà a disposar de 45 punts de recollida amb un total de 67, fet que representa un increment del 55% de la xarxa actual. Des del consistori recorden que la roba, el calçat i els teixits de la llar no s'han de dipositar al contenidor gris de la resta. La separació correcta d'aquests materials permet recuperar recursos, reduir el volum de residus que acaben a l'abocador o a la incineradora i avançar cap a un model d'economia circular més sostenible. Amb aquesta ampliació, la xarxa de contenidors, l'Ajuntament aposta per facilitar el reciclatge dels residus tèxtils i reforçar els hàbits de consum responsable entre la ciutadania.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: I ho fem viatjant cap a un lloc molt llunyà i exòtic. Ens n'anem cap a l'Orient, a una ciutat plena de basars, olors d'espècies i palaus majestuosos, per recordar un dels contes més cèlebres i màgic de Les Mil i Una Nits.
0: Oh, però què dius? M'encanta! Segur que molts de vosaltres ja el coneixeu, però sempre és un plaer tornar-hi. El protagonista és l'Aladí, un jove humil i una mica trapella que, gairebé per casualitat, acaba atrapat en una cova secreta plena de tresors, on trobarà un objecte aparentment vell i brut, que és una llàntia d'oli.
1: Però ja sabeu que en els contes les aparences enganyen. Només que la fregui una mica per treure'ns la pols, a dins en sortirà un geni gegant capaç de concedir els desitjos més increïbles. Començarà així una aventura plena de tapissos.

0: I ha volgut que aprengués l'ofici, però a l'Adi no en volia ni a sentir a parlar de treballar. A ell només li agradava jugar i a l'hora del sol geure a descansar a l'ombra fresca. Però vet aquí que un dia, a aquella ciutat, hi va arribar un bruixot. Venia de l'altra punta del món i havia travessat mars i oceans, muntanyes i deserts i continents sencers amb un sol propòsit: trobar Aladí i la Llàntia Meravellosa. Quan el bruixot va veure el jove Aladí, es va fer passar per el seu oncle i, prometent-li qui sap què, el va dur fins a l'entrada d'una cova on hi havia un tresor fabulós. Allà li va posar un anell màgic i li va dir:
1: Aladí, tu ets l'únic que pots agafar la llàntia del tresor. Porta-me-la. Amb aquest anell ningú t'ho impedirà.
0: I d'una empenta el va fer entrar a la cova. Aladí va travessar un jardí on els arbres tenien les branques plenes de joies. Eren tan boniques que se'n va omplir les butxaques fins dalt. Quan va trobar la llàntia, la va agafar i va tornar cap a l'entrada de la cova, però anava tan carregat que no podia pujar.
2: Ajudeu-me, oncle!
1: Vinga, dóna'm la llàntia!
0: Fins que, furiós, creient que Aladí no li volia donar, va agafar una enrabiada de mil dimonis i, fent un terrible encanteri, va tancar la porta de la cova per sempre més. Pobre Aladí! Com s'ho faria per sortir d'allà? Mentre estrenyia els punts amb ràbia, va notar l'anell i el va fregar. Tot d'una va aparèixer una figura horripilant, el geni de l'anell.
3: Demaneu-me el que vulgueu.
2: Em podríeu portar a casa?
0: I el geni així ho va fer. Un cop a casa, Aladí va tenir la pensada d'anar a vendre la llàntia. I mentre la fregava per deixar-la ben neta, de sobte se li va aparèixer un geni majestuós.
4: Sóc el vostre esclau, oh senyor meu. Obeeixo a qui tingui la llàntia a la mà.
0: Feia mil anys que el geni dormia dins la llàntia i el seu poder no tenia límits. Era capaç de complir tots els desitjos que se li formulessin. I Aladí, afamat, va demanar un tros de pa per matar la gana. En un batre d'ulls, el geni li va parar una taula amb les menges més exquisites de la terra, servides en plats d'or massís. Després va agafar els plats d'or i els va dur a vendre. I en va treure una bona picossada. I tip i feliç va sortir a passejar. Just en aquell moment, la princesa Budur i les seves donzelles s'encaminaven cap als banys de la ciutat. Aladí havia sentit a parlar tant de la bellesa d'aquella princesa que no se'n va poder estar. La va seguir fins als banys i la va espiar. Aladí no havia vist mai de la vida una noia tan preciosa. La pell fina com la seda, els cabells negres com la nit i uns ulls bonics com dues perles. Se'n va enamorar perdudament. Però el que Aladí no sabia era que aquella mateixa nit la princesa Budur es casaria amb el fill del visir. Feia temps que el rei buscava el millor pretendent per la seva filla. Prínceps o nobles, homes rics, influents, mereixedors de la princesa. Fins que el visir, el seu home de confiança, el va convèncer perquè es casés amb el seu fill. Per ordre del rei, tota la ciutat estava engalanada i quan es va pondre el sol, va començar el casament de la princesa Budur. Quan Aladí ho va saber, el món li va caure als peus i, corrents, va demanar ajuda al geni.
2: Vés al palau del rei i porta'm la princesa i el seu espòs.
4: Els teus desitjos són ordres per mi.
0: I dit això, el geni es va esmunyir fins al palau i va portar el llit de noces a casa d'Aladí. Quan el fill del visir va veure el geni, es va espantar tant que va fugir: cames, ajudeu-me! Aleshores, Aladí va seure al costat de la princesa i va passar tota la nit contemplant-la. L'endemà, sense pensar-s'ho dues vegades, va demanar audiència al rei i li va oferir totes les joies que havia agafat a la cova si li concedia la mà de la seva filla. Aquell regal era digne de la princesa i el rei ho va acceptar. Aladí, boig de felicitat, va tornar a fregar la llàntia.
2: Amic geni, vull el palau més luxós que mai hagi existit damunt la terra.
0: I el desig, una altra vegada, li va ser concedit. Un palau de marbre decorat amb vores d'or i plata va aparèixer del no-res. La princesa Budur, en veure'l, es va quedar esbalaïda i es va llançar als braços del jove Aladí.

0: Un dia que la princesa estava sola al palau, va sentir una veu que cridava.
1: Canvio llànties velles per llànties noves!
0: La princesa es va recordar de la llàntia d'Aladí i va pensar que li faria molta il·lusió si la canviava per una de ben nova. I així ho va fer, amb la millor de les intencions. Però qui cridava era el bruixot. I un cop va tenir la llàntia, va demanar al geni que s'endugués al palau i la princesa fins al seu país. Quan Aladí va tornar, es va desesperar. Sort que encara duia l'anell màgic i va demanar al geni de l'anell que el portés fins la princesa. La màgia del bruixot era molt poderosa, però l'enginy d'Aladí encara ho va ser més. Amb l'ajuda de la princesa, va aconseguir recuperar la llàntia i finalment va vèncer el bruixot pervers. Aladí i la princesa van tornar a la ciutat on van viure en el seu palau de marbre, feliços i eternament enamorats. I quan va ser el moment, Aladí va regnar en aquelles terres d'una manera justa i honrada i va ser un rei estimat per tothom. I l'amor entre Aladí i la princesa Budur va durar cada dia de la seva vida.
2: I de l'orient dels genis i dels desitjos de l'Aladí, tornem cap a un bosc molt bonic i ple de vida, on viuen un munt d'animalets. Avui anirem a l'escola d'aquest bosc per conèixer dues companyes de classe, que són la nit i el dia.
3: I per un costat tenim la Matilda, que és una conilleta super entremaliada, que es passa tot el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada, esmorzant a dues mossegades i empenyent tothom perquè es pensa que el món s'acaba. I per l'altre costat tenim la Tomaseta, que és una tortuga tranquil·la que fa el seu camí a poc i gaudint del paisatge.
2: El cas és que un dia la conilleta, anant a tota velocitat, ensopega amb la tortuga i es munta un bon embolic. Tant és així que la senyoreta Carmeta, la mestra, decideix castigar-les, o més aviat donar-los una lliçó. Les obliga a apuntar-se juntes com a parella a la gran cursa del dia de l'esport.
3: Imagineu-vos quin equip. Una conilleta que només vol córrer i una tortuga que va al seu ritme. Sembla un desastre, oi? Doncs, durant la cursa passaran coses molt inesperades. Hi haurà algun perill a la vora del camí i, sobretot, la Matilda descobrirà un món de meravelles que es perdia per anar sempre amb tantes presses.
2: Una història fantàstica per aprendre a frenar una mica i a valorar els altres. Sigueu ràpids o sigueu lents, no us perdeu el segon conte d'avui, la tortuga Tomaseta i la conilleta que corria massa.

0: Hi havia una vegada, en un país molt llunyà, un bosc on vivien feliços molts animalets. Entre ells, la Matilda, una conilleta molt entremaliada que es passava el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada i sense parar atenció en res. Al matí, la seva mare sempre la despertava amb temps suficient perquè Matilda pogués vestir-se, esmorzar, rentar-se les dents i anar a col·legi sense presses. Però la Matilda preferia dormir fins a última hora, vestir-se ràpidament, esmorzar en dues mossegades, no rentar-se les dents i anar al col·le a tota velocitat, tot empenyent la gent que es trobava pel camí. Un dia, just abans d'arribar a l'escola, corrent a tota velocitat com sempre, la Matilda no va veure la Tomaseta, una tortuga que anava a la seva classe i que, com cada dia, arribava sola a l'escola. Va ensopegar amb ella i va caure. Es va aixecar molt enfadada i li va dir:
1: «Mira per on vas, no veus que no pots anar tan a poc pel mig del camí?»
0: I la Tomaseta, estranyada, li va preguntar:
2: «Que miri per on vaig? Ets tu la que sempre vas corrent sense fixar-te en res. A més, m'has fet mal i ni tan sols m'has demanat perdó.»
1: «Deus estar de broma, demanar-te això, disculpes a tu? Si he sigut jo qui ha caigut per culpa teva.»
0: La senyoreta Carmeta, que va veure tot el que havia passat, els va demanar que passessin al seu despatx.
3: «A veure, Matilda, veig que t'has apuntat a la carrera per parelles que ha organitzat l'escola amb motiu del dia de l'esport, però que t'has apuntat sola. I també he vist que tu, Tomaseta, no t'has apuntat.»
1: «Senyoreta, jo no necessito ningú per guanyar la carrera. Tenir una parella només em trauria temps si l'he d'anar esperant. I deu estar de broma quan li he dit a la Tomaseta que s'apunti a la carrera. Les tortugues no poden córrer i només entorpirien la resta de participants.»
3: «Matilda, ai, que n'estàs d'equivocada. I és per això que vull que totes dues feu un equip a la cursa.»
1: «Que jo faci un equip? Amb qui? Amb la Tomassa? De cap de les maneres. Jo correré sola, no necessito ningú i menys aquesta tortuga.»
0: I la tortuga Tomaseta li va dir molt enfadada:
2: «Escolta, conilleta presumida, jo tampoc vull fer equip amb tu.»
3: «Matilda, Tomaseta, no hi ha res a discutir. Fareu equip a la carrera del dia de l'esport.»
4: «Però, senyoreta...»
0: El dia de la carrera va arribar i la Tomaseta i la Matilda s'havien posat malaltes molt sospitosament. La senyoreta, que ja s'ho va imaginar, va anar a casa de totes dues a buscar-les.
3: «Vinga, vinga, no vull excuses, us esperen a la carrera.»
0: L'esquirol Robert va donar la sortida des del seu arbre i tots els participants van sortir corrent, tots menys la Matilda i la Tomaseta, que feia el que podia però que avançava molt a poc, i la conilleta Matilda només feia que queixar-se.
1: «Per què la senyoreta m'ha obligat a córrer amb aquesta tortuga?»
2: «Mira, Matilda, aquesta situació a mi tampoc m'agrada. Em poses molt nerviosa, així que ens haurem d'aguantar totes dues i serà millor que no ens queixem.»
1: «I a sobre, no tinc ni idea d'on estem. No he passat mai per aquest camí i segur que em perdré.»
2: «Però què dius ara? Que no has passat mai per aquest camí, però si és el camí que fas tots els dies per anar a l'escola.»
1: «Eh? Jo no he vist mai aquest camp de flors ni aquest rierol tan bonic que tenim al costat.»
2: «Per què no t'hi fixes? Vas sempre corrent a tot arreu i no et fixes mai en res.»
1: «Ostres, tampoc m'havia fixat en tots els arbres que hi ha, ni en el cant dels ocellets. Sembla que ens saludin.»
2: «I tant que ens saluden, però em saluden a mi, que cada matí fem petar la xerrada una estoneta abans d'anar al col·le.»
1: «No sabia jo les coses maques que em perdia anant sempre corrent»,
0: va dir la Matilda mentre no deixava de mirar-ho tot al seu voltant. I mentre seguien caminant, la Tomassa no es va fixar on trepitjava i es va enganxar una pota en una trampa que havia amagada entre unes herbes.
2: «Socors, m'he enganxat una pota amb aquesta trampa i no em puc deslligar.»
1: «Tranquil·la, Tomasseta, jo t'ajudaré.»
0: Amb les seves llargues dents va arrossegar la corda fins que la va trencar i la Tomaseta va quedar lliure.
2: «Oh, gràcies, Matilda, m'has ajudat molt. Si no fos per tu, encara estaria lligada a la trampa.»
1: «I si no fos per tu, Tomaseta, jo encara aniria corrent a tot arreu i no m'adonaria de les coses que em perdo.»
0: I parlant, la Tomaseta i la Matilda van arribar juntes a la meta. No van guanyar la copa, però van guanyar quelcom molt més important: l'amistat. Des d'aleshores, la Matilda es desperta sempre abans que l'avisi la seva mare. Es vesteix, esmorza a poc, mastegant bé les pastanagues que li porta cada matí el seu pare acabades de collir. Es renta les dents i de camí a l'escola s'atura sempre una estoneta a parlar amb els ocellets, que ara també són amics seus. I la Tomaseta, per la seva part, ja no va sempre sola a tot arreu. Sap que cada matí la seva amiga, la Matilda, l'espera per anar juntes al col·le. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí que aquest conte s'ha acabat.
5: Mercè, i de la cursa a poc de la Tomaseta i la Matilda pel bosc, arribem al tercer i últim conte d'avui, un relat que ens convida a relaxar-nos, a estirar-nos a la tovallola o al sofà i a mirar el cel de nit amb uns ulls plens de màgia i imaginació.
6: Sí, Lluís, anem a un estany ben tranquil on viu la petita Rocla, que és una granoteta que cada nit, abans d'anar a dormir, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar i es queda totalment eclipsada mirant la lluna i els centelleigs de les estrelles. Tant les estima que sempre els envia un petó de bona nit abans d'anar al llit.
5: Però el que la Rocla no sap és que el seu pare li té preparat un conte molt especial per aquesta nit. La història de fa molts i molts anys, quan la lluna encara estava sola i avorrida al cel i, de tanta tristesa, es va posar a plorar. Unes llàgrimes que eren màgiques i que van viatjar per l'espai, creant unes espurnes de llum meravelloses. Sabeu qui era? Eren les estrelles.
6: I és una història preciosa, Lluís, que ens parla de l'amistat, de la bellesa de la nit i de com un petit gest, com mirar el cel o cantar-li a la lluna, per exemple, ens pot fer sentir molt a prop dels estels.
5: Prepareu-vos per descobrir un gran secret astronòmic i potser per caçar algun estel fugaç. Amb tots vosaltres, per tancar els relats d'aquesta setmana, les amigues de la lluna.

0: Ja és de nit, i tot escoltant el cric-cric dels galls i les granotes cantant a l'estany, es pot contemplar l'estrellada d'una màgica nit d'estiu. La granoteta Rocla, com cada nit abans d'anar-se'n a dormir, observa l'esplendorosa lluna al bell mig del cel, al costat d'unes boniques estrelles que l'acompanyen, brillants com petites espurnes de diamants. La petita Rocla està totalment eclipsada per la bellesa del cel a la nit. Com li agradaria poder saber què fan les estrelles i la lluna allà dalt? Relaxadament, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar al mig de l'estany i mira cap al cel. Però al cap d'una estona...
1: Rocla, però què fas? Va, cap a dormir!
2: Ara vinc!
0: Com cada dia abans d'anar-se'n, envia un petó a les seves estimades estrelles i a la lluna. Fent tres saltirons, ja és a casa. Se'n va cap a la seva habitació i es posa el pijama. Però abans d'anar a dormir, primer passa pel bany. Quan arriba a l'habitació, la mare li fa un petó de bona nit i el pare de seguida ja hi és.
3: Avui, Rocla, tindràs un conte molt especial, Les amigues de la lluna. Es tracta d'un conte màgic i meravellós de fa molts i molts anys, quan la lluna encara estava tota sola i avorrida, sense ningú amb qui jugar i ningú que li fes companyia.
0: La Rocla, impacient per escoltar-lo, es posa dins del seu llit. El pare s'asseu al seu costat, obre el conte a poc i comença a explicar la bonica història que diu així.
3: Heus aquí que fa molts i molts anys, quan el dia s'acabava, el sol marxava i amb un adéu donava pas a la lluna amb la que arribava la nit. El sol durant el dia estava molt divertit, ja que tot era clar i podia veure i escoltar tot el que hi havia al seu voltant. Cotxes amunt i avall, la xerinola d'uns infants jugant, però tot canviaria quan arribava la nit. La lluna resplendia a dalt del cel, però no era el mateix. Els infants eren tots a dormir, el silenci dominava en l'ambient i tan sols es veia llumetes brillar pels carrers de la ciutat. La lluna se sentia sola i trista perquè trobava a faltar algú que li fes companyia. Un dia, la lluna ja no va poder més i de tan sola que se sentia es va posar a plorar. Però quan li van caure les llàgrimes, no et pots imaginar el que va passar. Les llàgrimes eren màgiques.
1: Però quina meravella!
3: Es deia la lluna, boca oberta i sobtada. De cada llàgrima sortien milers d'espurnes lluents i plenes d'energia. Semblava que brillessin al compàs d'una esplèndida melodia. I ràpidament, cada una d'elles es van anar situant al voltant de la lluna, escampant-se per tot el cel, donant així més esplendor a la nit. La lluna estava radiant de felicitat perquè, sense esperar-s'ho, li havien sortit unes amigues especials, arribades per art de màgia i, a més, eren precioses. L'endemà, la lluna es va dir:
1: he de buscar un nom a aquestes amiguetes tan petites i boniques.
3: I llavors va començar a pensar i a pensar, fins que, per fi, va trobar el nom idoni per a aquelles brillants espurnes.
1: Estrelles.
3: I així fou. Les estrelles cada dia estaven molt enllugassades. Unes fent estels fugaços, altres anaven fent formes i així es crearen les constel·lacions. La Osa Major, la Osa Menor... A partir d'aquell dia ja res seria igual quan arribava la nit. La lluna i les estrelles es feien gran companyia compartint vells moments i fets que no oblidarien mai. A poc, la seva amistat anava creixent, fins a arribar al punt que la lluna ja no podia estar sense les estrelles i elles tampoc sense la lluna. Les estrelles estimaven tant a la lluna que a vegades li cantaven.
4: La lluna, la pruna vestida de dol, son pare la crida, sa mare la vol.
3: Ara la lluna ja tenia amigues, algú amb qui compartir la nit, i això feia quelcom màgic i especial que tothom a la Terra podia copsar. I conte contat, ja està acabat.
0: La Rocla ja estava ben adormida. El pare la besa i va a dormir. L'endemà, la petita granoteta va sortir cap a l'estany per contemplar la lluna i les estrelles d'una manera especial.
2: Ah, oh, mira! Un estel fugaç!
0: La Rocla va pensar que les estrelles jugaven. Va adonar-se que la lluna brillava més que mai. La granoteta els tirà un petó com de costum, però la lluna, sabent que ella ja sabia el seu secret, la va mirar i li va fer un gran somriure tot picant-li l'ullet. I a partir d'aquell dia, tots els infants que saben el secret a la nit miren el cel i observen la lluna amb unes estrelles que no es cansen mai de jugar i no paren de brillar. I tu, ho has vist?

0: Amb aquest somriure còmplice de la lluna picant-nos l'ullet des del cel, arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries per avui. Però abans d'anar-nos a dormir i a somiar amb estels fugaços, ho farem amb la millor banda sonora possible.
1: Sí, abans les estrelles li cantaven a la lluna. Ara ens toca a tots nosaltres cantar des de la Terra. I ho farem acompanyats d'un gran amic que tots els nens i nenes coneixen molt i molt bé. I sabeu qui és? Doncs en Mic. Connectem amb el seu cançoner per escoltar aquesta versió tan dolça de La lluna, la pruna.
0: Una melodia preciosa per acomiadar una setmana on hem viatjat en tapís màgic amb l'Aladí. Hem après a no córrer tant amb la conilleta Matilda i la tortuga Tomaseta. I hem descobert d'on neixen les estrelles de la mà de la granoteta Rocla.
1: Nosaltres marxem volant cap a un núvol, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. No hi falteu!
0: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Mireu el cel de la nit, envieu-li un petó a la lluna i ja sabeu.
1: Mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Tenim una llibreria plena de llibres amb contes clàssics, nous i alguns de molt antics que cada setmana els recuperem perquè els podeu escoltar en aquest precís moment, a l'hora del conte. I la nostra companya Mercè avui ens triarà dos contes perquè els podeu gaudir.
1: Hola, Lluís. Ah, exacte. I he seleccionat un de la prestatgeria dels clàssics, els Follets Sabaters. I per primer conte d'aquesta setmana, un dels locals, la llegenda del Pont del Diable de Martorell.
0: Mercè, m'agrada aquesta combinació que has triat. Ara bé, ens tens preparada alguna de les teves paraules perdudes, oi?
1: Sí, i tant, Lluís, com cada setmana. I no vegis com en gaudeixo a l'hora de buscar-la.
0: Sí, oi? Sí. I molt rebuscades de vegades, eh?
1: Sí.
0: Vinga, va, després us recomanaré un bon llibre i acabarem el programa d'avui amb bona música, com sempre. I després de fer aquest sumari, anem pel primer conte d'avui.
1: Que, de fet, més que un conte, és una llegenda de la comarca del Baix Llobregat, concretament a Martorell. Si alguna vegada heu passat per l'autopista direcció Tarragona, possiblement en arribar a Martorell heu vist un pont antic que travessa el riu Llobregat. Aquest pont és el Pont del Diable. La llegenda recollida per en Joan Amades recull una versió on, segons diuen, el pont el va construir un diable en una sola nit. Us ho imagineu, que un pont es faci en tan sols una nit?
0: Difícil de creure, Mercè. Però, en tot cas, el nostre amic i col·laborador Joan Serra, gran amic de les llegendes que van anar recollint Amades per tota Catalunya, una vegada més ens ha fet una adaptació radiofònica que esperem que us agradi a tots.
1: Segur que sí.

0: Mariona. Mariona. Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre ase que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, apupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla tan bonica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va. Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sol, Robertí. Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús. Abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona capcot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia. Ah.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons i això si no rellisco i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà al coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emparrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Oh, si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi... Ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont, encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llefiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i... I aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi per a que es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat, una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si ho he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar... Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús, ho podeu fer?
4: Ai, tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la tentava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella. X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona. Aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont, fet amb materials de primera qualitat, que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu, i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guardà el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat, i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona.
1: Robert, què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i fer anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis el Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols, de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després de collir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortia de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar a l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
2: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, pregar entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
2: Anaven passant les hores i el dimoni anava traginant pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven queixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa aquí es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Calpapasses.
2: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
4: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
2: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfilà per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tostà els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
2: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
6: El segon conte que us portem avui es diu Els follets sabaters, dels germans Grimm, és una versió traduïda meravellosament per Carles Riba.
7: Hi ha per tota Europa nombrosos contes i llegendes que destaquen per l'activitat nocturna dels follets i generalment aquests ajuden els homes, però els homes que són bondadosos i treballadors.
6: A la versió que ara escoltarem, els follets ajudaven a un vell sabater per tal que el seu negoci sigui un èxit. Què faran exactament els follets? Ens acompanyeu a descobrir-ho?

0: Una vegada hi havia un sabater que, per un seguit de desgràcies, s'havia tornat ben pobre. Només li quedava una mica de pell per fer un parell de sabates. Així és que va tallar la pell, però com que ja era molt tard, se'n va anar a dormir. L'endemà, a primera hora, es preparava per cosir les sabates quan va trobar damunt de la taula el calçat acabat. Sorprès, el va examinar per tots cantons. No hi havia ni un sol punt fora de lloc. Era un treball magnífic. Llavors, un client va entrar al taller i va trobar les sabates tan boniques que les va pagar més del que valien. Amb aquests diners, el sabater va comprar pell per fer dos parells més de sabates. Al vespre, va tallar la pell i, a l'endemà, quan es va despertar, va trobar el calçat cosit. També el va vendre sense cap problema i els diners li van permetre de comprar pell per a quatre parells de sabates més, però no les va haver de cosir. Les va trobar acabades quan es va despertar. I va passar el mateix els dies següents. Les sabates que tallava al vespre estaven enllestides al matí. La pobresa va desaparèixer de casa seva. Un vespre, pels vols de Nadal, va tallar la pell i va dir a la seva dona:
1: Algú ens ajuda durant la nit. Tinc ganes de vetllar per veure de qui es tracta.
2: És una bona idea.
0: Van deixar un llum encès i es van amagar dins de l'armari. Quan va arribar a la mitjanit, dos nans tots despullats van entrar al taller. Es van instal·lar a la taula de treball i amb les seves manetes es van posar a batre la pell i a cosir-la. Van treballar tan de pressa i tan bé que costava de creure-ho. No es van aturar fins que totes les sabates van estar acabades. Llavors van desaparèixer d'un salt. A l'endemà, la dona va dir al seu marit:
2: Gràcies als nans, som rics. Els ho hem d'agrair. Deuen tenir fred passejant-se, despullats així. Saps què farem? Els faré una camisa a cadascú, una túnica, uns pantalons i els teixiré mitjons. Tu els faràs sabates.
0: L'home hi va estar d'acord i al vespre, en lloc de trossos de pell, van deixar a l'establiment els vestits i les sabates. Llavors es van amagar per veure què feien els nans. A mitjanit, aquests van arribar per posar-se a treballar. Quina sorpresa quan van veure aquells vestits tan bonics en lloc de la pell. Tots contents, es van vestir de seguida i es van posar a cantar.
3: Ara sí que anem guarnits amb sabates i vestits.
0: Llavors van començar a ballar, a saltar per damunt les cadires i els bancs i tots saltant van arribar a la porta. A partir d'aquest dia ja no van tornar. El sabater va continuar sol la seva feina i va ser feliç fins al final dels seus dies.

0: ara és el moment de conèixer la paraula oblidada o bé que està en desús en la nostra llengua catalana. Jo, com he dit altres vegades, només desitjo que algú les utilitzi en alguna situació. En realitat, és l'objectiu d'aquesta secció de l'Hora del Conte, Fer renéixer paraules que es van oblidant o que queden reduïdes a persones grans d'alguns poblets... A veure, Mercè, amb quina ens sorprès avui?
1: Doncs sí, Lluís, no ens cansarem de dir que ens agrada molt que no deixem a l'oblit paraules que, en algun moment, han estat molt utilitzades en la nostra llengua. I la paraula d'avui és llenguet o llonguet. És possible que sigui una paraula no molt en desús. De fet, jo en veig en alguns forns de pa. Però no la sento, aquesta paraula, no la sento a dir. De fet, estem parlant d'uns panets que són allargats. A mi personalment em porten molt bons records els llonguets. Moltes vegades vaig menjar per berenar llonguet amb xocolata, quan jo era petita. Tu n'havies menjat o en continues menjant, Lluís?
0: Mira, la darrera vegada que em vaig menjar va ser a casa l'àvia, que em feia el millor entrepà de fuet del món. Comprava un fuet boníssim que li portaven precisament de Vic. Jo crec que el llonguet, juntament amb el pa de pallers, és dels millors pans que tenim a Catalunya.
1: Doncs no en tinc cap dubte. Mira, parlant dels llonguets, encara tinc present l'olor d'aquell panet i la barreja amb la presa de xocolata. És fantàstic com les olors ens poden transportar a través del temps.

0: I continuem afegint llibres a la biblioteca de l'Hora del Conte. De fet, de cadascun dels que hem anat recomanant, se'n pot treure alguna cosa que ens fa reflexionar i, sovint, ens fa millor persones. I avui, Mercè, quin llibre recomanem?
1: Doncs mira, Lluís, avui recomanem el llibre De què té gust la lluna? És de Miquel Grenzniec. Un llibre per transmetre la importància del treball en equip, la cooperació i la solidaritat. Que de vegades és més fàcil aconseguir el que desitgem si comptem amb l'ajuda dels altres. Si a tot li sumem unes il·lustracions precioses, el llibre resulta tan rodó i saborós com la lluna plena.
0: Mireu, si us sembla, farem un petit tastet de la història d'aquest llibre. Feia molt de temps que els animals volien provar un trosset de la lluna per esbrinar quin gust tenia, si era dolça o bé era salada. Una nit, la tortuga va pujar a la muntanya més alta per, des d'allà, poder tocar la lluna. Però no hi arribà. Llavors va decidir cridar els altres animals per construir una torre cada vegada més alta amb l'objectiu d'arribar a la lluna. Al final, què va passar? Doncs un petit ratolinet va escalar la torre d'animals i aconsegueix arribar a la lluna. Va agafar un tros i ho va repartir entre tots.
1: Totalment d'acord en la importància del treball en equip. És una manera d'aconseguir, de forma més fàcil, allò que ens proposem.
0: Doncs vinga, no en perdem detall del conte De què té gust la lluna, de Miquel Grenzniec, editat per Calandraca i recomanat per nens i nenes a partir de 3 anys.

0: I arribem al final de l'hora del conte.
1: Ens ho hem passat molt bé amb la vostra companyia, amb aquests contes que us hem portat. La propera setmana us esperem a la mateixa hora a la vostra emissora, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: I ens acomiadem, com sempre, d'una forma molt divertida, amb la bona música dels Poc Petit i la seva cançó Soc l'Unicorn. Avui hem estat amb tots vosaltres...
1: Mercè Sánchez...
0: I un servidor, en Lluís Miquel García.
1: I us esperem la propera setmana, en aquesta mateixa hora, perquè tenim molts més contes per explicar-vos. Us diem adéu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 3.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Doncs aquest és el bon rotllo de detalls que estaran, seran una de les propostes més interessants de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, amb la qual parlem a partir d'ara exhaustivament amb la Cristina Corona, regidora de Festes. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Anna.
0: Però l'aperitiu, com dèiem abans, el protagonitza l'Agrupació de Cultura Popular aquest dissabte, oi?
1: Sí, el tret de sortida sempre és la llegenda del Garigot, que any rere any va millorant, tot i que... No sé, sempre ens agrada molt, i aquest any, a més, amb les noves fonts, crec que encara serà més lluït que anys anteriors, amb la qual ja, en dos dies, tret de sortida.
0: Molt bé, l'Agrupació de Cultura Popular, que és una de les entitats que més representativitat té a la Festa Major d'Estiu.
1: Sí, òbviament, vull dir, a la Festa Major d'Estiu, també a la d'hivern, com no... Clar, és obvi, però clar, ells, a més del tret de sortida amb la llegenda del Garigot, doncs, bueno, els castellers tenen moltes activitats perquè, òbviament, és la part cultural importantíssima de la Festa Major. De fet, aquest cap de setmana, que és ja com la prèvia, són tot actes, bueno, protagonitzats per ells.
0: Ara entrarem en detall en la programació de la Festa Major d'Estiu, però també aquest esdeveniment té una important novetat aquest any. Jo sé que és la constitució de penyes, que jo crec que vostès no esperaven l'èxit, no?, que ha tingut la proposta.
1: Anna, entre tu i jo, se nos ha ido de las manos. La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran... Vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes... pregó, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: I quin és el sentit de la creació? Com es poden definir o determinar el seu paper en el context de la Festa Major?
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa. I sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada... I tothom està molt content.
0: I com podem saber les penyes o com es manifestaran? Quina activitat faran?
1: Bueno, la idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important.

0: Doncs parlem ara amb l'Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, de diferents qüestions relacionades. Què tal? Molt bon dia, Òscar.
1: Hola, Anna, molt bon dia. Què tal?
0: Com anem? Doncs en primer lloc parlem d'una millora substancial dels busos nocturns. En què consisteix?
1: Sí, doncs ara a partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, de maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any, els dissabtes i vigílies de festius. Val? Però la resta de dies laborables no.
0: És a dir, que redueix 5 minuts, no?
1: Efectivament. Pues si ara passa un autobús cada 20 minuts, pues ara passaran cada 15. Doncs un autobús cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
0: L'itinerari serà el mateix?
1: Sí, els itineraris seran el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un nitbus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona a Castelldefels.
0: Era una ruta turística.
1: Sí, efectivament. No? Teníem un autobús que, bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? La N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
0: Recorda'm, no sé si estic equivocada, però també des de fa poc temps en aquest servei es pot demanar que sigui a demanda.
1: Sí, efectivament, això també és un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la ciutat de Llanera, per baixada, no per pujada. Doncs les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, doncs pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, doncs això, s'apropa més el servei a la casa.
0: Molt bé, sense desviar-se del recorregut, sempre
1: sí,
0: parada i parada.
1: Sí, efectivament, l'autobús sempre fa el mateix recorregut, per pujar sempre és a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, doncs una persona pot demanar baixar entre 2 parades i li queda més a prop del seu destí, per millorar la seguretat en aquest sentit.
0: Molt bé, dos més qüestions relacionades amb la mobilitat, tenint aquest cap de setmana el pròleg de la Festa Major, la representació de la llegenda del Garigot, i afecta també a la mobilitat en aquest sentit, aquesta activitat.
1: Sí, efectivament, com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran 2 carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigó Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca. Val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
0: Doncs recordem també que hi ha obres que s'estan desenvolupant a Castelldefels. Recordem quines són les que afecten majoritàriament
1: sí.
0: A la mobilitat.
1: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues, no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues, bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'On Mar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització, i aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Val? Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre el... pràcticament seria Avinguda de la Platja i l'Avinguda 305, pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: I la setmana que ve hi ha una actuació puntual que també afectarà la mobilitat?
1: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la Ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9 i mitja a 1 i mitja pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la Ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Habana Vieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9 i mitja a 1 i mitja. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Habana Vieja i això és el que estem treballant ara.
0: Doncs Esquerra Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per informar-nos de totes aquestes obres i com afecten a la mobilitat d'obres que s'estan desenvolupant ja des de fa un temps a Castelldefels i altres actuacions puntuals també. També recordem que ara els busos nocturns, en lloc de passar cada 20 minuts, passen cada 15 minuts, redueixen la seva freqüència. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Adé.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, amb nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema
0: digital.
1: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinal al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Erdola, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i l'Erdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar, i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... S'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a l'Erdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una una foto que era de la presa del pantà del Foix, totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, ja, inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, a les diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algú interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altre pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dintre de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Doncs en aquesta festa major, el pròleg de la qual la tenim aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la representació de la llegenda del Garigot, doncs en aquest context, la festa major d'estiu, com és habitual, un dels actes més tradicionals és la lectura del pregó. Aquest any serà una lectura del pregó doble, també, perquè la faran el cantant, el músic local Piqueras i també membres de la Coral Marinada, una entitat del nostre municipi que fa enguany 100 anys, ni més ni menys. Una de les seves activitats més conegudes és la recuperació de la cantada de caramelles. Doncs vam parlar amb un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill, de la història de la seva coral i dels seus projectes i de l'essència, com deien, d'aquesta entitat, que enguany ha fet 100 anys.
1: Doncs en aquests dies festius de Setmana Santa, una activitat molt destacada té lloc aquest dissabte, com és la cantada de caramelles per part de la Coral Marinada. Amb nosaltres, un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill Gil. Què tal? Molt bon dia, senyor.
2: Molt bon dia.
1: En què consistirà aquesta cantada de caramelles?
2: Bueno, aquesta cantada és com típicament ja fem cada any, ja durant fa molts anys. Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu ja, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar. I sempre, de molt abans, des que vam començar, que érem uns crios. Jo tenia 13 anys quan vaig començar, altres abans, altres amb 14 o 15. Uh-huh. I bueno, sempre hem sigut, érem llavors un coro que érem de 35 a 40 persones, entre nanos joves i gent més gran. Uh-huh. I això s'ha anat continuant cada any, menys aquest any del Covid, que no es va poder fer, però mentrestant sempre s'ha anat fent. I després també hi havia l'acostum, vam estar bastants anys que es feia una trobada de caramelles també, després del diumenge de Glòria, era l'altre diumenge, per tota la part del Penedès i Garraf, i cada any tocàvem un poble, i allà es fotia ens ajuntàvem entre 24 o 25 coros de caramelles, i fèiem cada un, cantàvem dues peces, i després es feia allà un aperitiu de germanor entre tots els que hi havíem. I cada any ja s'anava programant amb el que li tocaria el pròxim any, no? I per aquí, pel poble, doncs això, hem anat continuant la tradició aquesta i cantem, doncs mira, el dissabte sortirem, si Déu vol, ara ja fa aquests anys, ja fa almenys 25 anys o així, que ja no cantem els dilluns de Pasqua, i només cantem dissabte per la tarda i diumenge pel dematí. Abans també, el dissabte, me'n recordo que es feia una cantada on s'hi cantaven les peces que havíem assajat i a més es cantava sempre un popurri i unes coples humorístiques allà davant de l'Ajuntament, que hi havia les autoritats i tota la gent del poble que venia a escoltar-ho. D'allà llavors ens portaven amb el camión de la Rocalla, que ens el deixaven, i anaven fins a la casa de l'alcalde, que llavors era el Francesc Vinyes, i allà li cantàvem també, li fèiem una cantada amb ell, i després ja ens anàvem cap a casa, però ja eren les 12:30 o quasi la 1 de la matinada, això el dissabte. Això ja després, ja anys enrere, a poc, doncs ja es va anar perdent, i fins que allà ja l'Ajuntament ja no s'ha fet més. I ara doncs sortim el dissabte a les 4, a les 5 de la tarda, d'allà de la parròquia, d'aquí de la plaça de l'Església, ens anem cap a la part de l'Avinguda Constitució, des de més o menys per allà on hi ha el Vives, fins quasi bé al final on hi ha aquella carnisseria del Soler. Després donem la volta i entrem ja pel mig del poble i ens anem fins al carrer Iglesia, i del carrer Iglesia anem fins al final de tot, fins a Manuel Girona, i anem cantant per cada posto de per allà, anem fent cantades, tornem a vindre i segons l'hora que sigui, doncs, no cantem també alguna cosa per allà a l'Avinguda de Santa Maria, allà a les geladeries que hi ha, i ja més o menys cap a les 8, 8 i mitja el dissabte ja acabem. I diumenge al matí doncs ens anem allà al CAIS, ja fa molts anys que anem allà a dinar. Abans anàvem molts anys, havíem anat al Barçara, i després quan el Barçara ja va acabar, que van agafar una altra persona, llavors vam anar uns anys també allà al Colorado, i ens juntàvem allà tota la colla a esmorzar, i d'allà ja fèiem el recorregut. I ara ja fa uns quants anys que anem allà al CAIS, al final de l'Avinguda de Constitució, esmorzem a les 9 i a les 10 ja es comencem a cantar per allà.
1: Per la gent que no ho sàpiga, què són les caramelles? Quines lletres tenen aquestes cançons?
2: Bueno, aquestes lletres són lletres de cançó popular, sobretot són habaneres, valsos, valsos mariners, després també cantem alguna sardana, més o menys és tot cançó popular catalana, alguna cançó també en castellà, també, potser aquest any farem les habaneres de Cádiz, del Carlos Cano, i una del José Luis Ortega Monasterio, que és en part en castellà i part en basc, que es diu Bichincho, que és molt maca. Bueno, portem un repertori de 14 o 15 peces per anar cantant variadament. En un lloc en cantarem dos, en un altre en cantarem tres, i sempre variant el repertori, per no repetir-ho.
1: Doncs, Vicenç, que us vagi molt bé aquesta nova trobada amb les caramelles aquest dissabte i el diumenge.
2: Si Déu vol.
1: Gràcies per venir a explicar-ho.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
2: I fins l'any que ve, si Déu vol.
1: Fins l'any que ve.
2: Molt bona Pasqua.
1: Igualment.
2: Vinga.

Fa uns mesos van tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners a la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps van tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre. I aquestes són els diàlegs d'aquesta entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: tu.
1: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
2: Bona tarda. Què tal?
1: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
3: Hola, bona tarda.
1: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
4: Molt bones, com anem?
1: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a què es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
2: Bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt igual, i va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps, i vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria, i vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica...
3: No, com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
1: Però tu ets el cantant, eh?
3: Sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà és on ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant, havia après a tocar la guitarra de petit, i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic: t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs em va liar ella, dir: ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho. De moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira ahí del carro arribarem molt lluny.
1: Escolta'm, a banda dels esports us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
4: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing, però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot. Però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo, i llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
2: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
3: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i em agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Nostre, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així que més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda, seguint davant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que anava a contestar això, no? Però...
2: Sí, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti, ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
3: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions. Ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
3: Una altra pel·li.
2: Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No són persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
1: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
3: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. Llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
2: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus, i després les cantes.
1: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que, encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó, i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic que sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
3: sí,
2: era.
3: Sí.
2: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. O, per exemple, a mi m'agrada molt el Carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
4: Això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè... té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé, no? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús... estant nosaltres a l'escenari ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
1: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, el so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? En directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari vaig dir a l'Albert, sí, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
2: No. Sí. Sí, exacte. I, bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, o el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no?, d'estimar una persona...
3: Són un poc originals, també t'ho dic.
2: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que és Per la via al Max.
1: Que això costa, s'ha de ser generós.
2: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
3: Sí,
2: li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
3: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor totes les cançons, des de diferents perspectives, des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? I llavors sí. Sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica los trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent... doncs, connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota d'ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la, l'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
2: Sí.
3: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, uns sentiments, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
1: Sí, sí.
3: Llavors això és superxulo, la veritat, i crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
1: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
2: De moment tenim això, esperant a que, a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents, representar-nos i res. De que es pugui dir, de moment,
3: no? I això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan...
2: bueno, estan en l'aire.
1: Si estan en l'aire, les deixem allà.
3: Mm. No les agafis, clar.
1: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Sí. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge, amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
4: No, clar que sí. Jo estic molt segur que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
3: Exacte.
1: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
2: Moltíssimes
3: gràcies
2: per comptar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
2: Merci.
0: No me sale olvidarte y ya no voy a mentir.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: sobretot els dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
1: Recordem que la Biblioteca La Platja des de fa un temps s'instal·la en el Passeig Marítim.
0: Correcte.
1: Al costat del Parc del Mar.
0: Eh? Exacte. Estem en el Passeig Marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants.
1: Es pot llegir també la premsa diària?
0: Correcte. És el que té més èxit, diguéssim. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció i molt bé, la veritat és que molt bé.
1: I també, evidentment, es poden emportar en préstec documents
0: sí.
1: que es tenen allà a la biblioteca.
0: Exacte.
1: Evidentment, és molt més reduït que la biblioteca de Bufranc
0: de Curado. Sí, és una petita selecció i bé, li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Correcte.
1: Quin és l'horari de la Biblioteca La Platja, Olga?
0: Doncs mira, és de dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja. Sí.
1: Les activitats es fan en un horari determinat també?
0: Sí, sempre és a les 7 de la tarda. Sí, perquè clar, si no seria impossible per la calor, però sí, a les 7 de la tarda.
1: Doncs parlem de dades. Quin ha estat durant aquest mes de juliol l'assistència en general a la Biblioteca La Platja?
0: Doncs mira, podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja, i en concret a les activitats només 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones i el dia de l'eclipsi 78. O sigui que molt bé.
1: Pel que fa també a l'assistència, que us estaves explicant l'assistència a les activitats, en concret, quanta gent ha participat?
0: Sí, doncs com et comentava, 571, és un públic molt familiar, llavors venen molts nens, la veritat. Han vingut 222 nens, però 362 adults. O sigui que molt bé en general.
1: Quines dades podem comentar més, Olga, al respecte?
0: Pues la veritat és que ara mateix només aquestes, la d'assistència i assistència a activitats, perquè com que el còmput de préstecs és juliol i agost, no les tindrem fins a principis de setembre, segurament. O sigui que serien aquestes.
1: Mm. Recordem que la Biblioteca La Platja, clar, és una proposta doncs, que crida l'atenció a molta gent per primera vegada, però imagino, Olga, que hi ha gent ja molt fidel a les vostres activitats.
0: Sí, et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
1: Pel que fa respecte al que sabeu d'altres anys, i comptant, evidentment, en que teniu un fons reduït documental allà per raons d'espai, però quin és el gènere que més agrada de les persones usuaris de la Biblioteca La Platja? Potser la novel·la?
0: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils.
1: Recordem que un es pot emportar doncs, el llibre, però també el pot llegir allà com la premsa diària, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Poden llegir-lo allà, a fora. Tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques, i si sí, poden fer ús de la lectura ja, molt bé.
1: Doncs Olga, un pato des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquestes dades, unes dades que valoreu positivament, de molta afluència durant aquest mes de juliol a la Biblioteca La Platja.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Olga. Que vagi molt bé. Ja farem el recompte final al mes de setembre de com ha anat aquest mes d'agost, que normalment també es manté l'afluència, més o menys.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Olga.
1: A tu, bon dia. Vosaltres.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs parlem ara amb el Pol Alonso. Qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Per exemple, quins temes s'ha observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no, que l'administració parla d'una manera concreta, no té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir, no? quan notifiquem, quan resolem o quan inclús volen fer un tràmit. Llavors, una de les millores doncs, que vam detectar és hem d'ajudar a tothom que vulgui fer un tràmit a l'Ajuntament de manera que li sigui més fàcil, no? Que puguin adreçar-se amb el vocabulari que utilitza tothom, el llenguatge natural, i que pugui haver-hi ja una connexió entre la ciutadania i l'administració. No? Llavors, per això hem desenvolupat aquest chatbot, que la idea és facilitar a tothom que hagi de fer un tràmit amb l'Ajuntament doncs, que pugui trobar què ha de fer i que li sigui més fàcil fer aquest tràmit.
0: I en què consisteix aquest chatbox? Com funciona?
1: Sí, bàsicament, dins de la web municipal de l'Ajuntament, a la seu electrònica hem d'entendre que és l'espai on la ciutadania pot realitzar aquests tràmits. No? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes del padró, etc., tenim allà un assistent, no, un chatbot, al final és un chat, com si tu tinguessis una finestreta on pots adreçar-te al personal de l'Ajuntament i que se't respon de manera automàtica perquè està pensat per donar atenció a les 24 hores del dia a la ciutadania, no, i per ajudar-la en aquestes gestions.
0: I tindrà resposta per gairebé tot.
1: Exacte. De moment, és a dir, aquests tipus de models de chatbot incorporen tant eines d'automatització com també eines d'intel·ligència artificial. Llavors, incorpora una base de coneixement, no, sobre les temàtiques més consultades de l'Ajuntament. No? Per exemple, els canvis de padró, les obres, multes, aparcaments, consultes que la ciutadania doncs, fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC, i la idea és que aquest xat no pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
0: Sí, sí, digue'm, Pol.
1: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. Al final, 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el sistema que s'ha desenvolupat té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
0: Ja està funcionant, no?, en
1: sí,
0: aquests moments.
1: Exacte.
0: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
1: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa d'Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te de que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no? amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
0: Mm. Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees o bé de buscar en els fòrums pertinents doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
1: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament. No? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? i proposar a les àrees doncs, projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
0: Abans que arribessis tu, quedaria el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i ara es tracta d'unificar totes aquestes subvencions.
1: Exacte.
0: Perquè sigui més eficient a la feina.
1: Sí, al final tenir una visió holística, no? una visió transversal, ajuda doncs, a les àrees a aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això doncs, ajuda al final no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament que a vegades doncs, el personal doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps i la veritat és una ajuda no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi els fons de finançament. Exactament.
0: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
1: Sí, exacte. De moment, de fet, des de l'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de Turístic Sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però ara amb la meva figura doncs, també mirarem de fer projectes doncs, que puguin ser europeus i inclús amb consorcis si poden ser internacionals.
0: Molt bé. Doncs Pol Alonso, coordinador de Simplificació Administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, aquell home que intento que la seva tasca és que tot sigui més fàcil de cara que els ciutadans, que les ciutadanes puguin fer tràmits amb l'administració local, la més propera a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: proposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca. Però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs, volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no?, que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs. Els tenim tots aquí
1: els
0: a la
1: tenim,
0: taula.
1: Aquí, els tenim
0: després,
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-los fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la di.diva.cat, diva amb B alta, que algun cop em van comentar diva, no, Diputació de Barcelona, a la di.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó al taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé.
1: Que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic.
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges i quan us ja veu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí i llavors doncs, això hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc a més molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Got. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, has de trobar que la resta del grup doncs, que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu «haz que un jugador repita algo 3 veces». No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius «ah, ja tinc una prova». Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada... d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, pots, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la.
0: Exacte, exacte. Sí? Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, mm-hmm. No és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova.
0: Molt
1: quan
0: bé.
1: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast, sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles? Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal,
1: exacte.
0: I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza a una a l'altra, sinó que hem d'aconseguir acomplir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. Uh-huh. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors, seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid, i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També
1: i aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale, ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió, no? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero. Un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link, d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encalléssim aquí. Però llavors seria què uneix lobo, madera, paja i ladrillos.
0: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte, és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
0: crear vale. La paraula. Ostres, un extra, m'agrada, sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la 4ª recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avançem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en presta.
0: Ostres, han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah, perfecte.
1: I guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara el juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar
0: molt interessant.
1: Clar que sí, tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parell, per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè, clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes, a més, estan protegides, i doncs, consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que...
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... Bueno, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però, evidentment, els podeu agafar, doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs, recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran, perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa, al matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family, aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si voleu
1: tafanejar. Però aquests
0: també.
1: Ja són un altre volum que, bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé, amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, més ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina,
1: gràcies
0: a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

Now, woman, now, darling, what you want me to do?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i ben tornat al teu programa, al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. El capvespre avui el comencem amb Ed Sheeran i el tema Perfect, perfecte. Vaig trobar un amor per mi, una noia bonica i dolça, i no penso renunciar a ella. Compartirem tots els nostres somnis i secrets. Ets perfecta. Veig el nostre futur al mirar-te els teus ulls. Vull tenir el teu cor. Et faré feliç. Abraça'm, però, i besa'm. No te'n cansis mai. Ets perfecta. Perfect, Ed Sheeran.

Al capvespre, música per somiar. Aquesta petita llum meva. This little light of mine. Amb Gospel Dream. Aquesta petita llum meva la deixaré cremant sempre, allà on vagi, allà on estigui. Sempre estarà brillant. Amb ella encesa, cantarem sempre tots junts, en pau i harmonia. Ella restarà sempre encesa i tots amb ella brillarem i ens enllumnarà la nit. Ets la llum de la pau. This little light of mine. Gospel Dream.

al capvespre, música per somiar. Bon Jovi et canta Always, sempre. Estic sagnant, però no pots veure la meva sang, d'on són sentiments. Ha plogut molt des que em vas deixar. Ara m'ofego amb un got d'aigua. Sempre he estat un lluitador, però sense tu he après a rendir-me. T'estimaré sempre, fins que els estels ja no brillin. Quan mora, tu seràs dins el meu cap amb tots els records de plors, rialles i felicitat. Molta felicitat. Ho donaria tot per poder tocar els teus llavis, per tenir-te a prop. Podrem algun cop reviure el passat? Tornarà a brillar el sol? Always, Bon Jovi.

al capvespre, música per somiar. When you say nothing at all, quan tu no dius res, amb Alison Krauss i Union Station. Tu aconsegueixes parlar amb el meu cor. M'il·lumines i l'il·lumines en la foscor. Fixa't, tot i no dient res, només somrient. Només somrient i em parles i em dius que t'estimo. Tranquil·la, tranquil, mai et deixaré. Tu ho saps dir tot sense dir res. La teva mà em diu que m'agafaràs si caic. Tot m'ho dius, fins i tot quan no dius res. When you say nothing at all, amb Alison Krauss, Union Station.

Al capvespre, música per somiar. Aerosmith et canta ara que no em vull perdre res. I don't wanna miss a thing. Vull estar despert, només per mirar com somrius quan dorms, només per sentir com respires. Cada moment amb tu és un tresor. No em vull adormir, no em vull perdre cap moment de tu. Sento el teu cor bategant i em pregunto, què estarà somiant? Em deu veure en els seus somnis? Et faig un petó als ulls. Estem junts. No et despertis, sisplau, no et despertis. Jo ja no m'adormiré. No em vull perdre res, ni un segon, quan sóc al teu costat. I don't wanna miss a thing. Aerosmith. I could stay awake just to hear

Al capvespre, música per somiar. Nothing else matters. Res m'importa. Te la canta Metallica. Tant si estem a prop o lluny, res m'importa. Dotze en cento, junt amb mi. Vivim la vida a la nostra manera. Confiem l'un en l'altre. Cada dia vivim aspectes nous i sempre confiant en qui som i com ens sentim. Res m'importa. Ni els demés ni la resta del món ens importen. Només nosaltres dos. Nothing else matters. Metallica.

al capvespre, música per somiar. Bonnie Tyler et porta ara Eclipsi total del cor. Total Eclipsi of the Heart. A cops em sento sola i sé que tu mai vindràs. A cops em canso de sentir el so de les teves llàgrimes. Em neguitejo amb els bons records dels anys que he passat junts. Em desmorono i veig els teus ulls brillants. Em sento indefensa, enutjada i ploro, ploro. Et necessito aquesta nit. Dóna't la volta i torna amb mi. Tinc un eclipsi total al cor. Abans, amb tu tot era llum. Ara, tot és foscor. Evita aquest eclipsi total que té el meu cor. Au, vinga, dóna't la volta. Torna. Total Eclipsi of the Heart. Bonnie Tyler.

Al capvespre, música per somiar. Billy Joel et vol tal com ets, just the way you are. Nena, no vagis canviant per complaure'm. Tu mai m'has decepcionat. Arribarem els dos força lluny, però sempre junts. Jo et vull tal com tu ets. Em tens que prometre que sempre seràs tal i com ets, tal com et vaig conèixer. Jo t'estimaré per sempre tal i com ets. Just the way you are, Billy Joel.

Al capvespre, música per somiar. Ara escoltaràs a Cecília i a Julio Iglesias amb Un ramito de violetas.

al capvespre, música per somiar. Tanco avui el capvespre amb Laura Pausini i Miguel Bosé i la cançó Te amaré. Amiga, amic, bona nit, dolços somnis, cuida't molt. Espero trobar-te ben aviat. Te amaré. Laura Pausini i Miguel Bosé.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Indianàpolis.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.